0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitat. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Escolta, Zicat. Yes, I'm...

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? Si és el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Ja comença.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana.

0: tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat, amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia. I és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida, ja a primeres hores de la tarda, podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu, que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes, cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Sí, Laia, avui en parlarem del Som Sardana, però s'ha de dir que, clar, abans del Som Sardana, nosaltres durant anys i panys hem consultat el Boig Sardanista.
2: Ja. Yeah.
1: És que era una eina de primera necessitat per la gent que programem sardanes, de debò.
2: Sí, era hora que es renovés així d'aquesta manera.
1: I ara es converteix en el Som Sardana. Més atractiu, si vols, però la feina ja estava feta. Eps, llum vermella.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa.
2: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 12 de juny de 2026, festivitat de Sant Onofre. I atenció, perquè ja sumem 849 programes en aquesta aventura digital i en el còmput global de la nostra història ja en són 2.638.
1: Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena, plena, plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
2: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
1: Tenim 55 minuts

0: Pallera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició d'en Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
1: Però abans posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
0: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
5: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres, Som Arxiu, el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
0: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boig Sardanista. Una base de dades colossal que ara canvia de pell.
5: Per nosaltres, la incorporació del Boig Sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats a la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector. I en aquest cas el Boig Sardanista ho era. I per nosaltres, integrar tota la base de dades del Boig Sardanista dins de Som Arxiu no vol dir substituir-ne l'essència en cap cas, sinó donar-li continuïtat i projectar-lo cap al futur, doncs, amb una infraestructura tecnològica, amb un web que sigui més robust, que sigui més intuïtiu i que tingui més possibilitats de creixement, sobretot, no? Nosaltres el que hem potenciat molt amb aquest nou web és que tingui un sistema de cerca intuïtiva des de cercadors com pot ser Google, que doncs, a partir de sistemes SEO en vengui, diguem-ne, en certa manera, totes les dades que hi han si algú cerca doncs, alguna de les ocurrències que hi ha a la base de dades. I és per això que en un futur, no?, tot aquest coneixement, tota aquesta base documental del Boig Sardanista conviurà amb altres bons documentals i recursos que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista doncs, dins d'aquest entorn unificat que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el Boig Sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món doncs, un Arxiu Sardanista.

0: unificat, més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el Bòtxer de Mista.
1: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
0: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu, per nosaltres, ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llars, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú hi detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també l'hi trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar, doncs, més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho, el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna de lloc d'estrena, que seria Barcelona, i l'altra podríem afegir-hi un altre filtre, que seria el títol, i posar-hi Maria, no? Que contingui Maria. I amb això tindríem 38 sardanes que compleixen aquest criteri de cerca. No? Això és un exemple que tenim en el web i que la gent pot trobar com a mètode de cerca i que, per tant, doncs, és prou accessible i fàcil i que també estem oberts a, si algú té dubtes, que contactin amb Som Sardana per poder-los ajudar a fer la cerca que necessitin.
1: Darrere d'un clic en una pantalla hi ha milers d'hores de feina. Digitalitzar papers, ordenar fitxers d'àudio, programar la web... Un repte colossal que sovint no es veu.
0: Aquest procés de salt tecnològic que hem dut a terme ha estat un procés llarg i complex perquè implicava treballar amb materials molt diversos, provenients de fonts diverses i acumulats durant molts anys, que, si bé funcionaven amb un format concret, s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes precisament homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no, i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir doncs, aquests criteris de catalogació que, partint de la base del Boix Sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia, valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el Boig Sardanista, sobretot perquè si afegim la paraula, per exemple, Calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula Calella, o tots els actes fets a Calella, o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
1: Som Arxiu neix avui, però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
0: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del Boig Sardanista. En un futur tenim previst doncs, marcar, etiquetar tota la informació informació en funció del fons on vingui, no? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el som arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona o de tal arxiu o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història. Això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística, que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu, es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I, per tant, també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà, i és amb la idea que neix Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
1: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
2: Festa, festa.
1: Quina feina tan important, la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai, interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant, i a tota la Coral Canigó, també, per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura, connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar, pot tenir, per a les persones i les comunitats, molts significats. Purificació, supervivència, sanació, transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i els seus significats i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, al País Valencià, fins l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5a jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20a d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de Castells. Hola, Sara Soriol, com va el baròmetre casteller?
7: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Soriol. La Cama Extra entra en escena al baròmetre.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més primerenc de la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de 8 amb manillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la Gama Extra amb el 5 de 9 coronat. Les Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el Pilar de 7 en forra. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els Capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en forra carregat. En els 8 pisos, els Marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els Nens del Vendrell han pujat la Torre de 7 carregada. Entre les Colles de 7, els Castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla, i els Xiquets de Cambrils i els Castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les Colles de 6, els Xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els Castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la Colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els Castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
9: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera.

0: si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima. I punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu sarró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba escombint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res, però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva flor.

0: fantàstica aquesta proposta de l'Anna, i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
4: Sant Jaume, patró...

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla La Principal de l'Escala va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Lyle Stork interpreta la coneguda melodia dels llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra simfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Simfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals al novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà al setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Martorell.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant, ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic. Amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules a la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè d'entrada ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a què us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però posteriorment tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658 el gremi es diu dels Barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Allimaillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alliain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar el conformador, que necessitava d'una altra eina per poder acabar la feina. Es deia i es diu hormilló, que reproduïa a escala natural l'esquema que generava el conformador. A les cases de barrets de Barcelona, vull dir de barretaires, barreters, boneters, sombrerers o capellers, que inicialment es podia dir de moltes maneres, Des del segle XIX, ben segur que hi havia conformadors a la rebordiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, el refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que durant la guerra napoleònica la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava i hom calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del portal de l'Àngel número 1, just davant de la font de Santa Anna. Al juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
4: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
5: Festa Festa!
1: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, a Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
4: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. És la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però, sobretot, la gresca.
4: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany. Sardana amb folre i manilles.
1: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.

0: L'equip de so.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Una setmana més, com aquests 20 anys, us saludem des de l'Estudi 2, des de la nostra emissora fins a casa teva, per començar i per tancar el nostre ball matinal.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Obrim el nostre programa d'avui i ho fem amb aquest temps dedicat a la música de concert.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Un camí de 20 anys amb la música feta per als nostres músics de casa nostra. Avui començarem amb solistes. Amb els solistes i cantants de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Perquè Ball Matinal és el teu concert. Doncs obrim en el dia d'avui el teu concert. Suaument entra a través de la teva emissora les notes i les músiques de l'Orquestra Mongrins. Des d'aquest àlbum que porta com a nom 129 anys. I avui, per començar, l'obrim amb la música d'homenatge a Joan Manel Serrat. Comença el teu concert, el nostre concert.

Ens acompanyava en el teu concert avui aquests 129 anys de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Hem escoltat cançó de matinada, paraules d'amor, també No hago otra cosa que pensar en ti, Penélope, Mediterráneo, i ara que tinc 20 anys.

Així sonen els matins de Ball Matinal, acompanyats per les grans melodies, grans orquestres, músics, cantants que han desfilat al llarg d'aquests 20 anys. I sempre gaudint de la bona música.

Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Seguim des del teu concert en aquest programa especial i en el dia d'avui també música de l'Orquestra Salvatana, una de les grans orquestres també del nostre país, que ens acompanya en el dia d'avui també amb un dels seus àlbums, amb l'àlbum del Centenari. Anem a escoltar, per una de les seves veus, la de Jordi Velázquez, aquest tema que diu així, Alma Llanera.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Doncs sempre pensant en vostès, en vosaltres, en aquests 20 anys de trajectòria musical a través dels nostres músics, i nosaltres anem seguint aquest programa especial. I també, com a bon concert, no podíem acabar doncs amb un bonic tema que s'interpreta sempre en aquestes parts finals del concert. Ara és el temps d'escoltar els nostres solistes, els nostres trompetistes, que ja els tenim a l'escenari, i avui compartirem, doncs anem d'àlbum en àlbum, amb els 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Ja els tenim a l'escenari avui per compartir aquest tema que porta com a nom El Batallador.

0: Fins aquí el nostre concert.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Compartit escenari amb els Montgrins, hem compartit escenari amb l'Orquestra Salvatana, ho hem fet també amb la Costa Brava i ara ens faltava l'Orquestra Meravella. Amb un dels seus últims treballs, A ballar fins l'infinit, perquè serà viu. Perquè, amics, la música ens fa viure. La música, el ball... a cada racó de la nostra ànima. Ens acompanya la Meravella.

Un agraïment molt especial a tots els que ens recomaneu, que heu recomanat el programa durant aquests 20 anys. Sempre a punt d'escoltar, descarregar fins i tot el programa. I també per aquelles persones que ens escolten a través d'una emissora i quan acaben doncs, d'una emissora se m'han a l'altra per escoltar una segona repetició. Doncs gràcies, amics, com dèiem, per escoltar-nos.

0: costa tot el món.
1: Ens acompanyava en la música de l'Orquestra Venus, des de Torelló, des d'Osona. Amb un focs elegant per ballar. Aquest estiu també. La Gran Venus i aquest, el Canó de Palamós. Amb la música dels nostres músics.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables. Compartim més veus en el nostre ball matinal d'avui.
1: La pau al món.
0: Amb un d'aquests temes que comença molt intimista, però que després acaba amb el ritme de les mans, amb el ritme dels peus, perquè això és el que té el ball, que sempre ens movem. Ni que sigui per una estona, ni que sigui per escoltar cançons, sempre ens acostem als embalats, a les festes majors, a gaudir de l'ambient, a gaudir dels concerts, a gaudir de les veus, aquelles que transmeten emocions. Aquelles que quan jo era petit, doncs em deleitava, encara ho faig ara, eh? Mirant l'escenari, els músics com toquen, com canten. Doncs ara ens acompanya, i no hi podia faltar també avui, la principal de la Bisbal. Amb aquest gospel.

0: el programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Doncs aquesta és la música de la principal de la Gival, que continua aquesta selecció doncs, dedicada a la música de gospel. També ens han acompanyat un gran d'aquests balls que ens acompanyen als embalats, a les festes majors, a les revetlles. No podia faltar avui tampoc escoltar aquest tradicional ball de rams. I per partida doble, com que hem escurçat el gospel, doncs ara sí que ballem sencer aquest tradicional ball de festa major. Ens acompanyen a ballar-lo? Som-hi!

I com ja saben els nostres oients, si aquest estiu ens volen tornar a escoltar, a recuperar i compartir el nostre programa, han d'entrar a Google, Vall Matinal, a l'iVox, i allà podran escoltar i recuperar antics programes i ens podran escoltar sempre que ho vulguin. I ens podran portar allà on vulguin. Recordin, iVox, Vall Matinal. Amb un resum d'aquestes 20 temporades.

0: al cor.
1: I parlant d'estiu,
0: serem amics.
1: Desitgem a tothom que gaudiu del ball, dels concerts, de la música en viu. És temps ara, amics, de festes majors, de concerts, de revetlles i de tot el que faci falta per viure la música de ben a prop.

Doncs anem plegant veles. I a les orquestres, conjunts, solistes, els nostres cantants, gràcies per fer-nos gaudir de les seves veus, dels seus instruments. I és que la música, la veu i les lletres, amics, tenen un poder curatiu.

I a tots els oients que setmana rere setmana han escoltat el nostre programa a través de la ràdio, a través de la FM per internet, i també els que heu contactat amb nosaltres per dedicar a saludar la gent que més estimeu, i oients també repartits per diversos punts, també aquí a la nostra vila i a la nostra comarca. Mil gràcies.

Ja és música de Sant Joan. Ja ens queden pocs dies per arribar-hi. La nit màgica. La nit de la pirotècnica i també la nit de la música de les revetlles de Sant Joan. La benvinguda, amics de l'estiu.

Nosaltres fent programa des de l'Estudi 2, celebrant les coses bones al vostre costat. Perquè és fantàstics i grans balladors que a través d'aquests 20 anys també doncs, hem anat coneguent també per diverses sales de ball, però també a través del nostre mitjà de comunicació, la ràdio. Aquesta passió que ens ve de ben petits

Confiem, amics i amigues, que una temporada més hàgiu disfrutat tant o més que nosaltres del programa, de la nostra companyia. Per nosaltres, amics, un immens plaer compartir tantes emocions, tantes cançons.

Abans d'acabar, desitjar-vos a tots molta salut. Gràcies també per la vostra escolta. Perquè la música és vida.

0: I abans, com deien, d'acabar, encara ens queda una bona notícia per acabar el programa i d'aquests 20 anys. Doncs que, si Déu vol, tornarem al setembre. Vagin apuntant les dates. 19, 20, 21 de setembre. Torna ja la 21a temporada de Ball Matinal. Doncs amb aquesta alegria i amb la música dels Mongrins nosaltres posarem punt i final, però ho farem acabant amb aquesta bonica selecció musical. Acabem amb l'hora dels adeus. Doncs queda dit, si no hi ha cap contratemps, i ens donen també la confiança a tots vostès i al nostre equip humà i tècnic de la nostra emissora, doncs tornarem al mes de setembre. Vagin apuntant, com dèiem, 18, 19, 20 de setembre. Després de la diada, quan ja pràcticament estarem ja els últims 3 dies d'estiu, doncs allà començarem aquesta 21a temporada de Ball Matinal. Si ens volen saludar durant l'estiu, ja saben, a través dels nostres telèfons. I ens retrobem, si el vol, al setembre. Que tingueu molt bon estiu. Salut a tots i visca la música!
1: Ball Matinal, fent costat als músics.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glisines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En una àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: Pas va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat, enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser-li consultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atensar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres ninfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor. La deessa de Ramut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: m'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada, i el que fa encara més gran el meu patir és que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo, Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge.

0: M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments. Quan Ècul va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai», amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren «ai, noi, tant estimat per res». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu», i Ècul li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat damunt l'herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Ècul va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Barjon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més que amb un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del Passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies. La Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar. I els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vist almenys 50 vegades. I que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels Picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de La Traviata.

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb l'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí a Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que era l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí a Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I a La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía, que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la flor natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuación, sembla que hi havia una transcripció de la poesía d'aquest senyor, ¿no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901, mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, en principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí, aquí hi va haver una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuà. I no sí. sabem ben bé quin dels dos orfeons sí. cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: En una altra ocasió.
2: En, aquesta,
3: sí.
2: en aquest temps, quan el, la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuà acaba sí. de for, acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, sí. podria ser que coincidís amb
3: sí,
2: aquestes
3: amb aquesta. Dades. Eh? Bé, i a més li varen cantar l'emigrant...
2: Sí, sí, diu, la presència, cantar... diu el mateix diari, ens explica, diu... La presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo, l'emigrant, i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen va. Ser, perquè és llarga, eh, aquesta.
2: Sí, ja, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència, eh?
3: Sí,
2: molt bé. Molt bé. D'altres jocs florals que tenim sí. notícies són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el que... El president del jurat era en Joan Llongueras, que també era un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no? ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra. Que no sabem, almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de Barcelona, de Barcelona, promocionat per els estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Sí. I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, els... Potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. Uh-huh. En una època en què el català estava totalment prohibit, en aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li respon en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria... va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, l'englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caram.
2: Vale? Està caram. Tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment... i amb aquelles circumstàncies sí, es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església sí. i d'una sèrie de persones, sí. del senyor Ribalta i de gent mm-hmm. doncs sí. molt, molt ben col·locada.
3: Sí, eh? Sí. Perquè després del 47 ja... ja...
2: Desapareixen els Jocs Florals. Totalment. Bueno, que suposo sí, que ara amb la, bé, l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé després ja la manera
2: ja
3: de...
2: Canviar,
1: no,
2: eh?
1: Ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els sí. certàmens de Sant Jordi. Sí,
3: ara, perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa
3: clar,
2: Major.
3: Clar, també s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven, i les trobades ja era per anar organitzant, mm-hmm. i això sí, sí, era sí, quan sí. es podien veure. També.
1: Tot i que normalment que tenia... eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven sí, a ser sempre al maig.
3: La sí. primera setmana de maig, sempre. Sí.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé. És el, que
2: preparant.
1: És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí,
3: clar,
1: hi havia la flor i nata aquí...
4: Estiuets llarg, sí. aquell, no de tant...
1: Aquell estiuets de tres mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat
2: ningú.
3: Tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I els aires i ells, que varen portar uns aires culturals que...
1: Sí,
2: tant. Bueno, de fet, és una...
1: Sí,
2: vam sí, tenir sí. sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte,
1: sí, tant,
2: van portar
1: sí,
2: més tant, de bones que dolentes, sí, jo penso. Sí, sí, eh?
3: I tant. Bé, i tenien mania ja, potser els fills o els nets d'aquests, eh?
2: Sí,
3: també.
2: Ja,
3: era ja,
2: ja
3: era una altra cosa.
2: Una
3: però...
2: altra època.
3: Sí, sí,
2: però, sí, sí.
4: A banda dels Jocs Florals, com dèiem que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha dos fons molt importants, un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents, eh? Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, la seva, els parents seus que van heretar doncs, materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. O sigui, Maldalló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis d'Oivenda just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça Sant Jaume. Uh-huh. Que, per cert, alguns d'aquests, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goig. El mossèn Maldalló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Uh-huh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí, sí, veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i bueno, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara penso, ostres, el que et vas deixar perdre, no? Sí. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els gotxos amb la Rosa Maria Paré, uh-huh, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat, doncs vam anar classificant tots els gotxos i també vam fer una extracció dels gotxos escrits per mossèn Maldalló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 gotxos amb lletra i música feta per ell. Bé, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests gotxos d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, poc popular. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues i el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, i tant, i tant. Mm. Bueno, i a més aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Mm-hmm. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia, mm-hmm, en aquell moment. I, bueno, en molts aspectes va donar aquesta empenta. No?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració per la teva claredat d'explicació i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Maldalló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vinga, ara sí. Ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Ja hem aconseguit situar-les aquí a l'estudi del pavelló de Lluís Vallcorba. Ens acompanyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores de la barreja del sènior del femení 17 i el femení sub-15 aquí a l'estudi d'una codinenca. M'han passat els noms. Tenim la Clàudia, identifica't. Clàudia, vale, a veure si els farem per ordre. La Mariona? No, ja. La Mariona aquí, ja, clar, la Mariona. L'Abril? L'Abril. La Mar? Mar, molt bé. La Martina? La Martina. La Joana? La Joana, que la tenim aquí amb el micropunt. L'Arola? I la Jordina? No, Georgina, perdona, Georgina. Vale. I l'Ari, ens deixem l'Ari. L'Ari me l'he deixada. Me l'he deixada, sí, me l'havien apuntada i me l'he deixada. Aviam, Anna, ajuda'm una mica perquè...
1: Fa goig,
0: avui, esport femení a punta pala, eh?
1: Que recordo les que vam venir del futbol a l'estudi, que no hi cabíem.
0: Mm.
1: Home, això és molt millor.
0: Avui tenim espai, almenys tenim espai.
1: Els podem passar el micro a totes, totes poden parlar.
0: Sí, sí, sí. Escolta, fem una mica de resum del cap de setmana. Aquestes proves que s'han disputat aquest cap de setmana, ja si ho dic bé, una Igualada, oi que ho dic bé, i l'altra... No ho diré bé, és igual. Campiones de la Copa Catalana, sub-15, en aquest cas. Epa, aplaudiments a la sala. Qui m'explica aquí com ha anat la... Hosti, molt dolent pels noms, eh? Joana, bona tarda. Agafa el micro, sense por, no mossega. No has de fer res, no? El Pau ja et donarà veu. Joana, tu ets del sub-15.
2: Sí.
0: I llavors tenim l'Arola del sub-17. Agafa el micro
2: per l'Arola. Sí, sí.
0: L'Arola del sub-17, que és la capitana del sub-17, l'Arola. Ho dic bé, això? És la capitana del
2: sub-17. Sí, sóc la capitana.
0: Molt bé. Estem en aquella edat que costen, se'ls ha d'arrencar les paraules. Segurament si no estéssim aquí davant, perquè han entrat aquí com un huracà per aquí a la porta, xerrant i rient, però clar, això dels micros impressiona. Aviam, comencem pel sub-15. Com van anar els partits? Explica'ns una mica aquests partits amb... Ho dic bé, és que no, això de tenir ordinador d'avui m'està matant. Ajuda'm tu. Els partits amb l'Alpicat, primer. Sí. Com va anar el partit amb l'Alpicat?
2: Bé, jo crec que va anar bé. Jo no vaig jugar el primer partit.
0: No vaig jugar el primer partit. Molt bé, hem començat molt bé. Comencem molt bé. La màgia del directe. Aviam, algú del sub-15, algun espavilat del sub-15. Qui xerra? Va, Mariona, clar, Mariona Rai. Mariona, explica'm aquest primer partit del sub-15. Com va anar?
2: Bueno, vam jugar contra el Mollerussa al Picat.
0: Encara està fònica de la celebració,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Vam quedar... Crec que vam guanyar... Quan? 5-1.
0: Quan, quina topa! Déu-n'hi-do!
2: Sí, sí, vam quedar molt bé. Vam jugar bé, jo crec. Vam marcar bastants gols. I
0: Vas marcar?
2: Sí? Sí.
0: Ha dubtat, eh?
1: No ho recordem.
0: Ha dubtat.
2: Un gol.
0: Molt bé.
2: Sí, sí.
0: I llavors la final?
2: Sí, llavors vam passar la final... que estàvem totes molt nervioses, però al final va anar superbé i vam quedar 7-3 guanyant.
0: Sobrades. No sé quin vídeo he vist de la final, Anna, que se les veu acabar el partit com aquell qui re. S'acaba el partit. I bueno, celebrem-ho, ho celebren, però com que van guanyant també no hi ha ni xispa. No sé si és el del 15 o el del 17. Arola, i amb el 17 com va anar això?
3: Bé, molt bé. Vam gaudir, llavors, ho és important.
0: Per guanyar, a més a més.
3: Sí,
0: si no...
3: És important, també.
0: Molt bé. Escolteu, em consta que hi ha unes quantes jugadores dels dos equips que juguen a les dues categories. Qui sou les que jugueu?

0: Molt bé. Noms, va, cap aquí la punta.
1: Clàudia, Martina.
0: La Clàudia i la Martina. Vosaltres heu fet 4 partits al cap de setmana?
2: Sí.
0: Corai, tu.
3: I quants gols?
1: 5, jo 7.
3: És que clar.
1: Ai, no, sí.
0: Hòstia.
3: És que clar.
0: Molt bé, no? Molt bé. Hi ha cantera, eh? Hi ha pedrera. I escolta, vau quedar molt rebentades una després de 4 partits?
1: Sí, bastant.
0: Perquè, clar, entenc que les finals van ser seguides o no?
1: No, vam jugar el dissabte amb el FEM 15 de semi la final i diumenge amb el FEM 17 semifinal.
0: Hòstia, no. Déu-n'hi-do.
3: Sí, es veuen portar una copa cada dia.
1: Sí.
3: Dissabte, home.
0: Clar, però aquí què va passar? Perquè segurament hi va haver celebració amb el FEM 15.
1: Sí.
0: I llavors què? Dissabte va haver de jugar? I què? Cansades de la celebració o no?
2: No vam anar a dormir tard.
0: Ah. No vam anar a dormir tard?
1: No.
3: O això diuen.
0: Això diuen.
4: No, perquè totes jugàvem l'endemà.
0: Ah, perquè tot el feu.
4: Hi havia 3, jo, la Martina i la Clàudia, que fèiem el del 17. I les altres l'endemà jugaven també una altra copa.
0: Ah, una altra.
4: Amb l'infantil.
0: Ah, clar.
4: Aquí a Sant Feliu.
0: L'infantil aquest, a més, també ha passat... És el que ha passat de ronda o no? Aquest no és el que ha passat de ronda.
4: Aquest no.
0: És que no pareu, eh?
4: Però quasi.
0: L'infantil, és el que ha passat de... que ha passat de ronda. Bueno, expliqueu-me, perquè volíem trucar al Jordi Vila, però al final hem tingut un problema tècnic i no ho hem pogut gestionar i m'agradaria saber una mica també com va ser aquesta celebració, si ja ho heu celebrat, no, això, o no encara.
5: Bueno, el FEM 17 falta de celebrar-ho, però allà vam gaudir un muntó una vegada va acabar el partit.
0: Va acabar l'entrenador de la dutxa? És important?
5: No. No va voler.
0: Això, però és que això...
3: Mai vol,
0: això
3: no, mai vol.
5: Això no, no, va marxar, això... va desaparèixer.
0: L'entrenador del 17 és el Bruno?
5: Sí.
0: Bruno discret.
5: Sí.
0: Sí.
5: Sí.
0: I el Vila va acabar la dutxa o no?
1: El Jordi va acabar la dutxa.
0: He vist un vídeo molt xulo de la celebració que ha fet amb el...
1: Un
0: TikTok molt xulo. No sé si l'has vist.
3: Un TikTok. No l'he vist.
0: Que surt el Jordi, bueno, estan tots allà amb un llum, no sé què, amb els llums del mòbil, i surt el Jordi com si fos, bueno, l'estrella de la NBA amb la copa del vestidor. Vaja, avui us volíem tenir aquí, perquè la setmana passada vam tenir la Berta en directe. Sempre fem la broma amb els del Tu Jugues, que venir aquí és com beneir-nos. La gent que ve aquí al Tu Jugues venen els de futbol sala, que em sembla que hi ha volta algun per aquí, venen els de futbol sala, pugen de categoria. Venen a les... Vosaltres guanyeu els campionats. Per tant, l'Àlex sempre ho diu que és una... I aquest any està funcionant prou bé.
3: I a la Berta li vam donar una empenta.
0: A la Berta...
3: Crec que la vam animar.
0: Doncs res, no sé, a més, però escolta'm, hi ha una cosa que em sorprèn, perquè aquestes anades han guanyat la Copa Catalana aquest cap de setmana i n'hi ha una, almenys dues que venen de fer físic. Què passa, que no us han donat festa avui o què?
6: No ens n'han donat de festa.
0: I estàs enfadada, ho veig que estàs enfadada.
6: Estem cansades i ens han obligat a venir.
0: Però què, segueix, teniu més competició a Roland encara?
5: No, hi hem acabat.
6: Sí, perquè fem el físic amb el segon i aquest dissabte juguen a pujar a primera.
0: Ah.
6: Llavors elles no poden parar.
0: Llavors, hi ha algú més de vosaltres que vagi amb el segon?
6: Jo jugo amb el segon.
0: Molt bé. Hòstia.
3: Com ho veus, això?
6: Jo ho veig bé, jo crec que pujarem.
3: Nosaltres també ho creiem.
0: Home, nosaltres també ho creiem, sí, la veritat és que és xulo. Hem de seguir durant tota la temporada amb les cròniques de la Bruna i tot plegat i ha quedat la cosa xula. Això és aquest cap de setmana, partit dissabte i diumenge? Ho dic
6: no,
0: bé?
6: Només dissabte un partit.
0: Un partit. A final, eh? Un partit
6: ens ho jugem tot.
0: Un partit únic. Hòstia, Déu-n'hi-do. I que, bueno, ara estàs curada d'espans en fer finals, veus? Guanyar aquesta setmana ja... Sí o no?
6: Sí.
0: Té bona pinta? N'estàs convençuda?
6: Sí, jo crec que sí.
3: Ets la muleta, jo crec.
6: Sí.
0: Doncs, noies, agraïdíssims que ens hagueu acompanyat. No sé si et queda alguna pregunta per elles. Jo és que anava a finiquitar, però... Sempre...
3: Sí, no, estàs molt bé. Ja, a mi m'agradaria saber també com he vist una mica al llarg de la temporada, tant els dos equips també, les que he jugat amb els dos equips també, l'esforç que suposa, no sé, una mica de valoració en general, potser. Algú que vulgui parlar, que
0: no s'ha parlat. Qui s'anima, de les que no hagin parlat, de les que estan amagant per aquí a mig, d'aquestes més joves, no, ningú, fan que això al micro fa molta por.
3: Ara que esteu culminant una temporada molt maca,
0: home, jo crec
3: jo
0: que
3: penso...
0: Sí. Jo crec que sí. Qui parla del 15? Va, allà baix, la Martina. Ho dic bé, això? Mar, explica'ns com ha anat la temporada.
7: Pues la temporada ha anat molt bé. Sí, amb l'infantil una mica pitjor, però amb el FEM 15 ha anat molt bé. Vam quedar primeres de l'antiga lliga, per això ens vam classificar i pues ja està.
0: Molt bé. Escolta, jo tinc una pregunta. Farem una ronda ràpida, perquè així els tindrem la veu a totes. De mitjana, vull que em digueu quants partits feu cada cap de setmana. Vale? Perquè a més a més hi ha alguns pares per aquí que segurament podran testimoniar si és cert o no és cert. Però jo entenc que vosaltres dues, almenys dos, tres? Sí.
1: Dos o tres.
0: Dos o tres, cap al costat.
8: Dos.
0: Dos, més. Seguim.
8: Dos o tres.
0: Dos o tres, també.
1: Dos.
0: Mar, Mariona.
7: Dos o tres.
0: Arola. Un, hòstia.
5: Un.
0: Això és classe, eh? Ja, doncs, ja estàs, ja, tu, ja tot controlat, eh?
5: Jo ja he fet la feina.
0: I aquí al costat?
9: Jo dos.
0: Dos, també, eh?
10: Jo també, jo dos.
0: Dos, Déu-n'hi-do. Això és maco. Aquesta època està encara pots aguantar dos partits seguits al cap de setmana.
3: Els pares que deuen anar amunt i avall també deu ser genial.
0: Ja està, ja, content. Doncs res, felicitar-vos des de tots jugues. Gràcies per les que no estàvem aquí al pavelló, que ha pujat a veure, a acompanyar-vos aquí en el programa. I ara ens farem una foto tots plegats pel record i, escolta, a seguir l'any que ve, que no pari això, eh? Perquè si més a més si puja de categoria aquest sènior, necessitarem jugadores que empenyin amunt.
3: I a celebrar el que no s'hagi celebrat.
0: Exacte, que no te la perdonin aquesta rola, eh?
5: Exacte.
0: Que no te la perdonin perquè si no ens enfadarem. Si no, ens ho dius i la setmana que ve, com que no els hi va de que els renyem, la setmana que ve els renyarem perquè no hem pogut celebrar la...
5: Perfecte.
3: Farem festa a l'estudi, sí.
0: Exacte, sí. És que jo hi ha hagut un moment que a la tarda he estat a punt de dir portem cava, però he pensat, hòstia, no, que si som sub-17 poder tirar alguna cosa. No convé. Noies, gràcies per venir. Fins a la temporada que ve, que segurament tornarem a parlar perquè tornarem a guanyar coses.

0: 8 i 20 minuts del vespre, 20, sí, 8 i 20 de la tarda, des d'aquí, des del Lluís Vallcorba. És com si estéssim posant les notes a final de temporada, no? Tinc la sensació que
1: anem donant diplomes.
0: Van passant, eh? Van passant. És allò quan feia la gala de l'esport, els teus jefes del món esportiu i aquestes coses, que van la gala de l'esport. Doncs van passant per aquí a l'estudi.
1: Seguim
0: i ara,
1: celebrant. Seguim celebrant.
0: Seguim celebrant, sí, sí, seguim celebrant. Ara celebrarem una estona mentre esperem que arribin els del Futbol Sala, que també estem al seu territori. És territori Futbol Sala, això, també, i territori bàsquet. Celebrarem una mica també la part del mini masculí de bàsquet. Anna, que aquesta setmana... fa un parell de setmanes van quedar campions de Lliga. Poca broma.
1: Déu-n'hi-do, un mèrit.
0: Ens acompanyen aquí a l'estudi mòbil aquest que hem muntat aquí al pavelló. El Pol, hola, Pol, com estàs? Espera, que no sé si tens el micro engegat o el Pau tot té... Sí, ara. Sí, no? I al seu costat tenim el Martí. Hola, Martí. Acosteu-li un micro.
2: Hola.
0: I al seu costat l'Adrián. Què tal, Adrián? Com estàs? Bona tarda a tots tres i felicitats per aquesta victòria, aquesta campionat de Lliga. Que si no m'equivoco, Àlex, bona tarda, president del club, com estàs?
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: És el segon campionat de Lliga consecutiu d'aquests nanos.
3: Correcte. A més, per posar una mica més d'èmfasi, es fan dues fases durant la temporada. L'any passat van fer la primera fase i la segona als equips que podíem dir que havien quedat de la meitat cap a sota i llavors van guanyar aquesta lliga que s'anomena D2. I aquest any van quedar a la meitat superior d'aquesta primera fase i han guanyat aquesta segona fase, per tant, hi ha una millora important i ara estan a 10, que s'anomena.
0: Els entrenes tu, aquesta canalla, no? Qui els entrena?
3: No, l'entrenador és el Francesc Pere Arnau.
0: Ah, molt bé. I, escolteu, i com ha anat aquesta temporada? Perquè, clar, heu millorat respecte a la temporada passada. Pol, explica'ns una mica com ha sigut la temporada, va.
4: Bueno, molt emocionant, perquè hi havia alguns partits que ens pensàvem que els perdríem i al final vam guanyar de bastant.
0: Carai, això està... Bé, quants partits hi ha més o menys en una categoria d'aquestes?
3: Doncs a la primera fase es juga al voltant d'uns 8 o 10 i a la segona entre uns 12 o 14.
0: I heu trobat diferència de nivell entre la primera i la segona fase?
2: Sí, sí. Hem trobat bastanta diferència en alguns partits.
0: I que eren més bons els de la segona lliga? O més, o...
2: Sí, era una mica així...
0: No, estem fent ràdio i no ho esteu veient des de casa, però fa el gesto de... Que hi ha hagut una mica d'estopa. Sí. Hi ha hagut una mica de joc subterrani o directament canya de la bona?
2: Canya.
1: Però ja està bé això, no? Al final... Vull dir, que siguin partits...
0: Escolta'm.
1: Canya de la bona, no.
0: Ja em sento encarant el programa.
1: Vull dir que hi hagi més emoció, que sigui un tema més que també us cridi a competir més i a donar-ho una mica més de vosaltres. No sé com ho he vist vosaltres, en aquesta segona fase millor que la primera, potser.
2: Ja, bueno, també a vegades quan estem despistats a l'entrenador...
0: Us apreta.
2: Sí, ens apreta. Ens comença a fer bronca. Una mica, no molt.
0: Com ho valores des de la presidència, Àlex? Jo crec que també per ells que tu siguis avui aquí també és una cosa xula. Hòstia, tenir el president del club celebrant la Lliga del Mini és xulo.
3: Home, i tant. I és important, no? És un grup de nois molt macos que, a part, cada any milloren a nivell tècnic, milloren a nivell d'equip, i la nostra intenció és que aquest grup continuï creixent. A més, pensem que el Francesc és la persona idònia per al creixement precisament d'aquesta canalla, i parla molt bé de la feina que ha fet el Francesc aquesta temporada i de la feina i de la dedicació que li han fet ells dos dies a la setmana entrenant els partits, o sigui, força, força content des de part del club.
0: Vaja, que tenim planter per estona també aquí, o què?
3: Esperem que sí. En principi, la gran majoria d'ells ens han comunicat que continuen i la nostra intenció, doncs, és donar-li precisament les eines perquè puguin continuar aquí a Sant Feliu i puguin progressar en la seva millora del bàsquet.
0: Martí, abans preguntàvem a les noies del femení que allà com havia sigut la celebració de la Lliga. Hi ha haver-hi celebració de la Lliga aquesta vostra o no?
5: Sí, bueno, vam fer una rotllana i vam començar a cantar.
2: La típica de tots els partits, com rotllana i comencem a fer un escopo.
1: O sigui, cada partit que guanyeu és aquesta celebració?
2: No,
5: no tant.
2: Només ho fem en els...
1: importants.
2: Quan guanyem el...
4: la Lliga.
2: Sí,
1: molt bé,
2: la Lliga.
1: Molt bé, molt bé.
2: En els partits fem un altre.
1: Com que guanyem...
0: com
1: que
0: guanyem tantes.
1: Exacte.
0: Està molt bé. I heu anat a dinar? Fareu algun dinar, algun àpat d'aquests? Això perquè això també fa celebració. Heu de convèncer els pares perquè us portin a celebrar. Que... mira, tenim un company de programa aquí, el que ara fa dies que no ens ve a veure, que és el Raúl Jiménez. Bueno, de fet, va venir fa dues setmanes, però que sempre diu una cosa. I quan ve gent jove també els hi diem sempre. Les victòries s'han de celebrar sempre, perquè mai saps quan tornaràs a guanyar. I això és molt important. O sigui, quan veus aquests jugadors del Barça i aquestes coses que porten no sé quantes lligues seguides guanyades i no sé què, s'ha de celebrar sempre, perquè a més això que deia l'Àlex, no ha vingut dues vegades a la setmana a entrenar, heu fet un esforç, el Francesc fa un esforç per venir amb vosaltres, el club també us dona un suport, els pares sobretot també us porten amunt i avall, doncs s'ha de celebrar i ho heu de gaudir. Feu campus aquest estiu? Feu alguna cosa o ara ja descanseu una mica? Pol?
4: Jo faré campus, sí, però ara falta que els facin.
0: Ah,
4: si s'apunta gent.
0: Molt bé. Però amb ganes, eh? Seguireu jugant, també?
4: Sí.
0: Sí? Martí, Adrián, què? Faràs alguna cosa aquest estiu o...?
2: No sé si apuntar-me. No sé si apuntar-me al campus.
0: Eh? Vacances va bé, també, de tant en tant. Una mica de vacances, no? O què?
2: Ja. Després de tot això...
0: Home, clar, és que heu currat molt aquest any. Heu currat moltíssim. Fem una cosa, deixem que marxin ells. No marxeu gaire lluny, que ens farem una foto. Ens quedem un moment amb l'Àlex per acabar de repassar el que ha donat a si la lliga del primer equip. Pol, Martí, Adrián, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes felicitats, perquè guanyar una lliga... Moltes vegades parlem amb la gent de futbol que sempre diuen, hòstia, hem de guanyar la lliga, els de futbol sala, que després en parlarem també, que sempre pensen guanyar la lliga. És molt difícil guanyar la lliga, i aquesta temporada n'heu guanyat dues. Per tant, escolta, endavant. Moltíssimes gràcies per venir i a seguir, que el Sant Feliu de Bàsquet necessita jovent que pugi de baix per empènyer els veterans. Gràcies, nois.
2: A tu.
0: Doncs deixem els nois que marxin. Ens quedem amb l'Àlex un moment perquè volíem parlar també del sènior, d'aquest sènior masculí i femení. Sobretot en aquest cas, aviam, el femení s'ha fet molt bona feina. Almenys s'ha competit tota la temporada.
3: Sí, això sí.
0: Hi ha hagut jugadores per fer tots els partits, que recordo que anys enrere hi ha hagut algun dia que era molt just. Comencem pel femení, llavors passa el tema al masculí. Com ho valoreu des de...
3: Bueno, des del tema del femení, des d'un principi vam veure que la idea era engegar l'equip i amb les fitxes mínimes, que en aquest cas la federació obliga que siguin 8, hi havia compromís per part d'elles i de més, i la idea era doncs, bueno, poder afegir alguna peça més al llarg de la temporada doncs, per arribar a ser 10. Desgraciadament no s'ha pogut afegir cap jugadora més, s'han sumat lesions, algunes situacions personals que no han permès aquesta continuïtat, i hem salvat la temporada, que en algun moment fins i tot podíem arribar a patir de que baixéssim la persiana a meitat de temporada. Llavors la idea ara des del club, des de xarxes socials i de més, i més amb el Francesc que està assumint ara el càrrec de coordinador, és ser capaços d'engegar més noies per fer un equip que tingui un número de 10-12 jugadores i que no sigui com les darreres dues temporades on, clar, vas amb 6, amb 7 jugadores, amb 5 jugadores, i clar, per molt que vulguis competir, arriba un moment on ja no arriben les cames, no arriba l'oxigen al cap, i evidentment, doncs, passes de competir a passar-ho malament i tampoc es tracta d'això.
0: No, perquè això pot ser dur, també, no? Al final, Anna, si vas amb tan limitat d'elements, costa.
1: Sí, que perilla que en comptes de les jugadores voler acabar formant equip aquí i vulguin formar equip a un altre lloc. Llavors, jo crec que també és important, no?, a intentar doncs, portar la gent cap aquí, no que la gent vagi cap a un altre lloc. Jo crec que això és interessant.
0: Està consolidat aquest senyor femení de l'any que ve o esteu treballant?
3: Estem treballant. No, ara mateix hem parlat amb les noies, hi ha força voluntat de moltes d'elles, de la gran majoria, de continuar, que cosa que és important, però evidentment elles són les primeres que ens comenten que amb 8 jugadores no s'animen a fer equip, i amb raó. Llavors, ara la nostra feina és aconseguir mitjançant dies així de portes obertes, fer crida, fer contactes i demés, i aconseguir que jugadores que han estat per aquí per Sant Feliu que tornin, jugadores que han quedat despenjades perquè tornin. Si vols tornar, ja saps, Anna.
0: Tu havies jugat a bàsquet aquí a Sant Feliu?
1: Jo havia jugat molts anys, sí. Yeah. Però aquestes coses, vull dir que jo ja m'havia trobat en aquestes situacions, i a vegades, doncs, sap greu, jo sempre vaig estar jugant en categories superiors, vull dir, no hi havia ningú de la meva edat que jugués. Llavors són coses que també saben greu i que tu vols jugar i vols continuar.
0: Clar.
1: I parlant amb l'Aina Luque i tal, de dir, ostres, és que això és xulo, amb la Sofia Perdomo, que havia jugat molts anys, i ostres, quina llàstima, m'agradaria poder formar equip i poder... Sí. No, clar, jo ara parlem amb la Sofia, aviam si vol venir.
0: Com que tens poca feina, els caps
1: clar,
0: de setmana, aquestes
1: exacte,
0: coses. Clar,
1: exacte. No,
3: segur que tens un parell d'horetes a la setmana per endollar-te aquí a l'equip.
1: No, però aviam si podríem trobar... Vull dir,
3: Sí, la idea és aquesta. Ser capaços de trobar 3-4 jugadores, si són més, una mica com seguir l'exemple que hem fet amb el sènior masculí, de quantes més fitxes millor, perquè al final estàs en una categoria on hi ha feines, hi ha lesions, i no pots jugar-te tota la temporada 8 fitxes perquè és absolutament inviable.
0: I pel que fa al sènior masculí, temporadot.
3: Molt bona temporada, sí.
0: Has baixat una mica el grau, eh?
3: Sí, perquè, la temporada de línies generals és molt bona, cal dir-ho així, però, clar, al final, des de la meva perspectiva també com d'entrenador de l'equip i tal, veus que, amb una sèrie de canvi, no diria tan sols canvi, no? La dinàmica negativa que vam agafar el gener, el febrer, de derrotes i tal... les plagues de lesions que hem tingut, a part lesions de llarga durada, de jugadors que estaven compromesos, que els perds per tota la temporada, llavors ens hem acabat la temporada justos de força, sí, justos també de jugadors, no? I això que nosaltres en el nostre cas teníem 13 fitxes, o sigui que no ens podem queixar de la disponibilitat de jugadors. Llavors, estem contents, però amb ganes de poder millorar-ho.
0: Quins plans hi ha de cara a la temporada que ve?
3: La idea de cara a la temporada vinent, també igual que en el femení, la gran majoria de jugadors tenen intenció de continuar, tenen intenció de seguir formant part del projecte, i a part ja hem contactat amb diferents jugadors que també volen formar part d'aquí del voltant. Jugadors també hem contactat amb algun que havia jugat fa alguna temporada que potser torna. I la idea és repetir una miqueta el mateix model, no? Un model on siguem força jugadors, creuar els dits perquè no hi hagi tant lesions i continuar competint, i si podem millorar aquesta quarta posició d'aquesta temporada, molt millor.
0: Tu segueixes d'entrenador? En principi has renovat? T'han renovat?
3: Sí, diu el president que sí, que m'he guanyat la confiança.
1: Bona feina, sí.
0: Jugues per això encara o no?
3: No.
0: Ni, ja... ni amb uns veterans ni cap història, eh?
3: No, de quan en quan m'enxitxo una mica.
0: Amb els entrenaments o no?
3: Sí, els entrenaments, quan falta algun jugador em poso i tal, però m'acabo fent mal al genoll i no. I a part no puc estar pendent de corregir a la gent.
0: No, ha de ser més per una mica d'entreteniment, diguéssim, per acabar de completar l'entrenament. Escolta, he demanat que ens acompanyessin ja aquí a l'estudi els companys del futbol sala, perquè tinc un parell de preguntes. Agafeu els micros, si voleu. N'hi ha dos, us els aneu passant. Rubén, que denunci de gasto, que com a portaveu oficial del futbol sala. Perquè avui estem en un lloc que és especial. Per mi és especial, perquè jo ho deia, el primer cop que vinc que hi soc, hi havia estat quan això era una pista de malparida, diguéssim, que encara les balles d'hoquei aquestes que hi ha per aquí d'això. I, Rubén, bona tarda, que et saludi. Deixa'm que saludi.
6: Bona tarda.
0: Saber una mica com ho esteu vivint, perquè, clar, vosaltres vau arribar aquí a Sant Feliu a través del futbol sala, quan això ja era una mica el que és. Els que fa temps que ens arrosseguem per aquí, suposo que tenir aquesta infraestructura aquí és un dels motius de les bones temporades que heu fet tant a bàsquet com a futbol sala. Rubén, per exemple, no?
6: Sí, bueno, al final hi ha un conjunt de tot. Jo sí que és veritat que vaig veure la pista quan estava de sintètic.
0: Sí.
6: Justament l'acabàvem de fer i al poquet temps vam fer el parquet. I bueno, sí que és veritat que ajuda molt el tema del parquet, perquè al final quan jugues moltes vegades en pistes tipus la de hockey, doncs rellisques molt. I sí que és veritat que a vegades també és un factor a tenir en compte, perquè tu entrenes aquí, estàs acostumat a relliscar, els que venen no estan acostumats. Però sí, la veritat és que a nivell d'instal·lacions estem molt contents.
0: Àlex.
3: Sí, nosaltres també, evidentment. Jo sí que me'n recordo. Jo vaig arribar a Sant Feliu allà cap al 2013, al 2014, ja me'n recordo quan era la pista de ciment a l'aire lliure, que primer van posar el sostre, després ja van fer tota aquesta infraestructura i, evidentment, doncs, bueno, ens dona possibilitat d'això, de créixer, i ens dona possibilitat de poder oferir alguna coseta més que no entrenar en un pati a l'aire lliure a l'hivern.
0: Clar, si tot va bé, la setmana que ve tindrem el regidor d'esports assentat a la taula del Tu Jugues. No sé si voleu fer alguna, aprofitant ja que us tenim en directe, doncs aprofitant una mica de carta als Reis de coses que ja s'hagin de fer millores. Per exemple, no sé, posar un parc aquí que pugui, perquè avui estem assedegats, tinc la boca que pastosa perquè no tenim ni aigua, per tant, no hem pogut ni comprar ni aigua aquí al pavelló, per exemple. No sé si teniu alguna petició.
6: Bueno, jo crec que coincidirem amb l'Àlex, que al final, si hem de demanar alguna cosa, són hores de pista, que és el problema més gran. A partir d'aquí, doncs, bueno, potser una mica el tema d'emmagatzematge, que sí que sé que ho tenen previst, i en línies generals. Per la resta, jo crec que més o menys estem coberts.
0: Estan contents, Anna, no es queixen aquesta gent.
1: Està molt content.
3: No, és que, a veure, jo entenc el Rubén i jo faré exactament el mateix, més que res, perquè encara estem negociant les hores del proper any i llavors no cal...
0: Ja s'ha fet aquesta reunió? Perquè...
3: No, encara no, perquè, llavors...
0: Això és reunió crítica, normalment, aquesta
3: no,
0: reunió és crítica.
3: No ens hem de mullar gaire, llavors, vés a saber que redueixin les hores en comptes de mullar.
0: No.
3: Sí que ens agradaria... A nivell de creixement, doncs, com a club, disposar de més hores i de més, doncs, a pista completa i tal, i o no compartir amb la nostra secció de vòlei, que de vegades ho hem de fer, evidentment, la secció de vòlei en una pista, l'altra es juga al bàsquet i tal, i, evidentment, doncs, bueno, sí que el tema del magatzem i més per successos que no cal comentar ara que ens han passat aquest any, doncs, sí que em sembla que és una cosa bastant urgent. I el tema del bar, evidentment, ja seria la cirera del pastís.
1: Perquè aquí jo no n'era conscient, però hi ha futbol sala, bàsquet, vòlei, patinatge i vòlei.
3: Correcte.
1: I tots compartiu entrenaments en una setmana.
3: Afirmatiu.
1: I patinatge, pel que jo tinc entès de la Maite, estan aquí cada dia.
3: Si no estan cada dia, estan quasi cada dia, sí. Sí, sí, o sigui...
0: Clar,
3: avui dilluns estan, sembla que dimarts també, bueno, dimecres, no sé ara els horaris de memòria, però
0: com sí, riuen.
3: Pràcticament sí.
0: I no, però Anna, no t'ho perdis, perquè no fa gaires anys, quan jo encara m'arrossegava pels terres d'aquí de la pista d'hoquei, hi havia una pista funcional.
1: I no.
0: Llavors, i el futbol sala venia a entrenar els dilluns a les 11 de la nit, a fer petxangues amb els veterans, el bàsquet també entre estones aquí i allà. Que al final, la qüestió és que la cosa ha millorat i que, a més, el pavelló fa goig. A més, amb aquesta grada que us han posat aquí, espectacular, aquest fosso que us han posat aquí. No, mica en mica. Fem sí, conya, però mica en mica, no?
6: Si voleu, tio, us gravarem els somriures de l'equip visitant quan veuen les grades.
0: Doncs fem una cosa, deixem que l'Àlex marxi, ens farem les fotos amb els nanos del mini de bàsquet i ens hi posem amb vosaltres d'aquí un segon.

0: 20 minuts perquè siguin les 9 del vespre i seguim fent això de repartir les notes a final de, curs. Portem dos campionats de la Copa Catalana, portem una campionat de Lliga del, mini de bàsquet i portem, i ells estan amb el nas enfurronyat, però no ho hem d'oblidar, un ascens de categoria històric de futbol sala de Sant Feliu, perquè és el primer ascens de categoria de, que tenim. El Rubén ja l'hem saludat. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el Marcel també, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per venir, primer de tot, perquè sé que heu hagut de venir expressament a, Sant Feliu i això, poder venir aquí, és un, que pugueu venir és un, plaer per nosaltres. Per l'audiència que estigueu escoltant-nos des de casa, sentiu que des de fons es van sentint sorolls, es van sentint cops, es va sentint alguna patacada. I és que la gent de patinatge ja els tenim entrenant aquí darrere i d'aquí una estona segurament sentirem música, perquè la Maite ens ha dit que segurament a partir de Maite dos quarts, no sé a quina hora començarà a posar música, igual bueno, serà com l'especial de Reis, bueno, que se sent més la música de fons que, les nostres paraules, però tot ho farem.
3: Farem la rua. Celebrarem.
0: Exacte, farem la, la rua. Marc, em deies, fora d'antena, estem una mica tristos.
1: Sí, jo crec que no, va acabar la cosa com, volíem. El dia de Centelles tots estàvem molt il·lusionats en aconseguir la Lliga i, pujar a primera divisió, però bueno, jo crec que ens vam poder els nervis i no ho vam saber gestionar de la millor manera. Llavors, doncs, bueno, ens toca conformar-nos amb, aquest ascens a segona divisió.
0: Però que no està gens malament, Marcel. Jo crec que és una, bona història. O, us ho heu marcat? Perquè ara us faré, faré d'abogat del diable. Perquè jo me'n recordo quan el futbol una vegada va aconseguir un ascens doble per una correcció d'aquestes de categories, una cosa així, que l'hòstia va ser sideral. Va ser el futbol? Quina, no me'n recordo quin equip va, que va ser. Però que saltes dues categories i de cop et trobes que estàs lluitant amb equips que molts estaven tres categories per sobre la teva, que han baixat i, clar, això... O... Sí, sí. No sé si millor anar... Jo, amb aquestes coses podem una mica més prudent, una mica més pas a pas.
2: Aviam, o sigui, era una oportunitat d'or que teníem a, l'abast i al final no, vam poder aconseguir-ho perquè, mira, doncs, punts que ens vam deixar en algun moment, ja no només aquest últim partit, que això és el que diu el Marc, que ens, vam poder els nervis i, doncs, en diferents moments del partit tampoc ens van sortir les coses com volíem. Però, bueno, al final s'ha de treure doncs, una conclusió doncs, bona i dolenta. La dolenta, doncs, òbviament, que no m'ha aconseguit aquest doble ascens a Primera Catalana, però per bona, doncs, que al final ha sigut una bona temporada per tots, no hi ha hagut lesions molt greus a nivell de grup i, al final, tenim un ascens, que al final és una cosa que portàvem buscant durant els darrers anys i, al final, doncs, mira, estem a Segona Catalana, amb el mateix equip i... Allà on queda la següent temporada.
0: És que anava a fer la reflexió següent, perquè jo me'n recordo que l'any passat també hi havia molt el hype de, pujar, hem de pujar. L'any passat no era guanyar la Lliga, era hem d'aconseguir l'ascens, hem d'aconseguir l'ascens.
4: Havíem de guanyar. Havíem de guanyar la Lliga per pujar. I per també bueno, ens va passar una miqueta el que ens ha passat aquesta temporada, no? Els darrers tres últims partits ens jugàvem la vida i bueno, al final jo també entenc, eh? Som un equip nou en aquest aspecte, no? I aleshores els nervis pues, ens poden moltes vegades. Al final, com diu el Marcel, si fem un bagatge tota la temporada, jo després en fred ho penso a casa i dic, hòstia, hem tingut una molt bona temporada. Clar, sí que és veritat que ens hem deixat punts en camps que no tocaven i segurament si els haguéssim tret haguéssim cantat l'aliron com aquell que diu abans, però bueno, el futbol és així i a vegades s'encerta i a vegades es falla.
0: Però al mateix temps valorar que hi ha hagut aquesta millora, no? Ara, de la temporada passada, que, es van quedar a les portes de... Que heu quedat tercers o segons? Tercers l'any passat,
4: em tercers. Sembla.
0: Tercers. Sí. Aquest any ha acabat quedant tercers, també?
4: Tercers, també.
0: Però, amb la... amb l'ascens. Com ha quedat la classificació aquesta final?
3: Doncs el Viladrau, primer.
0: Primer.
3: El Centelles després, el Sant Feliu, i després hi ha la Garriga i Castellterçol.
0: Bueno, que, no hagi pujat, el Castellterçol no ha pujat, no? També és important.
4: No, Castell no puja.
0: També és important, també és important.
2: No? Pues això... És important.
0: És important, oi? Em consta que hi ha sensació de derbi, poder. És el derbi més fort que teniu per aquí al voltant, o amb Centelles també són intensos?
4: Mira, si sóc sincer...
2: tot ha sigut derbi.
4: Si sóc sincer... Jo no sé què hem fet aquest any, però ens volíem matar tots. Sí. Hem sortit escoltats per la policia a dos o tres camps. A partir d'aquí, el derbi contra Castell, bueno, crec que se'n prenen més en sèrio ells que nosaltres.
0: Sí?
4: Sí. No preguntis per què, però sí. Vull dir, nosaltres al final, molts no som d'aquí de Sant Feliu, com clar, sabeu, i al final potser no tenim tant aquest sentiment. S'ha anat agreujant més durant les temporades perquè al final venen a vegades pues, molt més intensos i al final pues, el partit puja de to. I al final, pues, mica en mica, cada temporada pues, s'agreuja i comences a sentir pues, aquest sentiment.
0: Et sents codinenc de... Ja, de...
3: Que jo crec que és una cosa que també deriva a torneig que es fa a Castellterçol a l'estiu,
0: sí?
3: Que sí que associen els equips que jugaven de futbol sala, que normalment són els
0: clar,
3: que
0: clar.
3: Juguen al futbol 11 sí, sí. D'aquí Sant Feliu i hi ha un...
0: Sí, esteu pagant
3: sí,
0: el pato, bàsicament.
3: Sí,
2: no, però al final és el que diu l'Anna, de mica en mica s'omple la pica i vas afegint tornejos, vas afegint tot i al final, per exemple, nosaltres un partit contra Castellterçol és un partit contra un contrincant més, no... Vull dir, com si juguéssim contra l'últim classificat com contra el primer. En canvi, és per un partit de vida i mort. Però dos partits, dos guanyats.
0: No? I cap a casa, eh?
2: I cap a casa.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, ara us faré la pregunta que estic fent tota la tarda dels altres equips, però em temo la resposta, perquè veient el to que porteu, ho heu celebrat, almenys, o no? L'ascens, una mica.
1: Jo
0: no,
1: diria
0: eh?
1: Que no.
4: No, encara no.
0: Però està previst o,
4: bueno,
0: o
4: és què? Que, saps què passa? És que parla malament. Amb tot això de no pujar a primera i ser campions de Lliga, vam destrampar una mica.
0: Hòstia.
4: Aleshores, bueno, ho tenim pendent, però és que ara també ens veien tots tornejos i de tot. I...
0: L'Anna és un expert en celebracions. Anna,
3: jo us puc mentar, us sembla? El 20 de juny, si voleu venir a celebrar-ho.
0: El 20 de juny.
3: Aquí, Can Buixó.
0: Ah,
3: fem
0: sí?
3: Els vintatges al col·lectiu i si voleu, oh, i t'estreu tots convidats i tot regalat.
4: Jo no ho sé, però aquests dos, possiblement...
3: Em sembla una oportunitat.
0: Amb el Marcel l'havies ja enxufat, eh, directe.
2: No, jo aviam. Sí, Marc, va, jo encantat, eh.
0: Sí?
2: Sí, sí. Pareja de baile, eh.
3: També hi ha algú a celebrar, que jo crec que això que deies dels punts que s'escapaven a fora, a tot i quedar tercer, sou l'equip amb menys partits perduts. O sigui...
2: Dos.
0: Que no els comencem.
3: Que no, però bueno...
4: No, però sí que precisament això és el que més ens molesta, perquè al final crec que hem sigut l'equip més regular, l'equip que menys ha perdut, i el que l'any passat era un compte perdent amb els equips de dalt, aquest any no ho ha sigut, i ens ha patat l'inversa. Hem perdut partits amb els equips de baix, que ha sigut el gran problema, clar. Veritablement. Perquè l'any passat ens passava que estàvem allà, però no acabàvem, arribàvem a aquests partits, no acabàvem de sortir, i dèiem, hòstia, ens falta aquest puntet de més. Aquest any ho hem aconseguit i, a la contra, hem empatat partits molt, molt tontos.
0: Putada, eh? Això... A més, estàvem tots molt enxufats, eh? Era com aquell que diu, l'última esperança de la temporada, que el sènior de futbol sala fes una bona temporada.
3: Però està molt bé.
0: Esteu renovats de cara a l'any que ve, no? S'ha renovat el coach o coach, president, tot?
4: Bueno, de moment president i coach.
2: President i coach, sí.
4: Ja veurem. Estem reestructurant els dos equips. Encara no he parlat amb gent. Ens vam reunir ahir aquesta setmana amb el Julián. Hem fet una mica d'esborrador i segons les incorporacions que aconseguim de cara a l'A, pues vindrà tota la resta. A partir d'aquí, jo crec que més o menys tothom és conscient de la temporada que ha fet, qui pot estar més a la corda fluixa, qui no, i al final jo és el que els he dit, transmetia vestuari. Hi ha gent que va començar la temporada molt a tope, després va baixar, hi ha gent que va començar molt a baix i s'ha esforçat i està més amunt. A partir d'aquí, bueno... Veurem.
0: És bestial, Anna, estava pensant que fa anys, no fa gaires anys d'això, es batallava per tenir un equip de sènior masculí de futbol sala, eh? I ara estem fent llista de descartes del primer equip. Marcel, què?
2: No, res, al final és una llista de 12, 13, 14 jugadors que al final, entre que uns ho deixen per qualsevol motiu personal i doncs al final pugem una categoria, al final doncs hi ha més nivell... Hi ha situacions de partit doncs, que és el que diu el president coach, que hi ha situacions que necessites un jugador més que un altre.
0: Clar.
2: I al final això també és mirar pel club, mirar per parlar amb la persona, però sempre el Rubén sempre han tingut molt de tacte amb aquestes coses. És com els partits, hi ha partits que necessites un tipus de jugador i un altre que no. I l'altre doncs, serà la inversa. Pues això crec que sempre ho ha respectat molt el Rubén i de cara a la temporada que ve crec que farem bon equip.
0: Se't fa estrany, Rubén, prendre aquestes decisions o no? Ha de ser complicat. Eh?
4: Bueno, per mi, bueno, amb ells, ho he parlat més d'una vegada. Per mi és molt complicat perquè, com vosaltres sabeu, jo la temporada passada jugava i amb molts d'ells, bueno, amb el Marc i amb el Marcel, no tantes temporades, però amb molts del que eren de Vigues porto jugant pràcticament mitja vida.
0: Clar.
4: Aleshores, a vegades, prendre segons quines decisions és difícil. Ens emprenyem i després plorem i riem i ja està. Però, bueno, al final, després tothom ho entén. Però sempre hi ha moments de...
0: Oh, clar.
4: De tensió, evidentment.
0: I sobretot si s'han de prendre decisions, és complicat. I a vegades costa molt saber prendre-les i saber qui és el que les ha de prendre. Però, Marc, t'ho pregunto tu, perquè igual... Bueno, aquí sí, podeu contestar, eh? Però podeu saltar dels dos equips, ara que esteu a diferents categories? O sigui, allò que diguessis, tinc fitxa del B, puc pujar a ajudar l'A, aquestes coses?
1: Bueno, jo deixo aquesta pregunta, Rubén, perquè jo...
4: Te la responc jo. Mira, no... fins sub-23, o sigui, de 23 cap a baix,
0: sí?
4: Poden pujar indistintament a qualsevol dels sèniors. Vale? A partir d'aquí, de 24 cap amunt, només podem pujar un jugador que estigui a un sènior B o un sènior C, només podem pujar un per jornada.
0: Per jornada, clar. Està bastant limitat, per no poder fer coses sí. estranyes, diguéssim.
4: Bueno, al final hi ha equips més grans que al final tenen Bs i Cs que tenen molt sub-23, hi ha equips que fan un B amb 5 jugadors i ara amb 10, perquè pràcticament tots són sub-23 i acaben jugant tota la temporada amb jugadors de l'A i del B. Que els hi compensa o no? Bueno, això cada club ho valora i ho fa a la seva manera. Jo crec que al final tindrà un B amb 5 fitxes, no, per mi no és el món ideal.
0: Llavors tenim el B i tenim el B. No...
4: Bueno, de moment tenim l'A, tenim el B i
0: aviam si remata porta.
4: Així com a primícies, bueno, potser tindrem un C. Va. Està complicat perquè és el que parlàvem abans. A nivell d'horaris els tocarà l'últim horari. I és algo que ells han de valorar. La part bona, que la gran majoria són sub-23, són joves, tenen ganes, i a partir d'aquí, avui he estat amb ells aquesta tarda, ho valoraran i en parlarem. I ja així com a més...
0: Va, remata la segona.
4: Si tot va bé, tindrem un sènior femení, també.
0: Toma ja, molt bé. Va, vés-te apuntant coses, perquè per la Lliga tu jugues, l'any que ve tindrem jornades de 15 partits cada setmana, perquè la pila d'equips que hi ha... Això ja sembla quan venia el Toni Luque a final de temporada cada any, temps enrere, i ens deia... L'any que ve, 8 equips de bàsquet. I al final acabem sent 3, perquè al final l'estiu passen coses sempre, però està bé que sigueu positius. Tornejos, què, estiu, què? Quina pinta té? Marc, fins als nassos
1: sí,
0: de jugar.
1: Jo, per la meva part, l'últim partit aquí vaig patir una petita lesió, per dir-ho d'alguna manera, i el quàdriceps no el tinc gaire fi. Llavors...
0: L'has desabundat?
1: Sí, hauré de tantejar a veure, però no té molt bona pinta.
0: Marcel, què?
2: Bueno, jo per la meva part... m'encantaria fer cada torneig que hi ha i de moment doncs hem mirat amb alguns companys d'equip, amb alguns amics meus o que sigui, de fer el torneig de futbol platja, el de futbol i tots aquests tornejos que sempre m'animo i també està mirat el de Castell que bueno, al final doncs hem muntat un equip amb els de Sant Feliu amb gent propera i ja està, ja competir, o sigui, jo prefereixo seguir la dinàmica. Home, si està lesionat el Marc, doncs comptaríem amb ell encantat, saps? Però ara
1: que
2: mateix...
1: De fet, el de Castell estic apuntat.
2: Exacte.
1: Per si de cas.
0: Ah, ni que no sigui anar fent bien, eh?
2: Clar, bueno, no. Un partidet.
1: Provarem. Si es pot, provarem.
0: I el president coach, què?
4: Bueno, nosaltres hem fet un de veterans per el de Castell.
0: El Castell. Veterans, però quina edat tens tu, tio? Si tu m'ho preguntes, jo, així és en directe a la ràdio.
4: No? Jo tinc 36, faré 37 aquest any.
0: Ah, doncs no ho hagués dit mai, eh? Fill meu?
4: Molt bé.
0: Està bé, l'esport fa que estigueu sants. Doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos, perquè tots tres veniu de fora, a més, més lluny, més a prop.
4: Sí.
0: Tots tres veniu de fora, amb una pista que no us és gens desconeguda. Heu acabat la temporada, per això, d'entrenaments i tot això? O ha sigut un...
4: Sí, tal com vam acabar l'últim partit, vam tancar temporada, vam fer portes obertes. Sí que és veritat que l'A i el B els vaig castigar, perquè al final teníem aquest grupet del C, que eren uns 12 o 13, i sí que puntualment ha pujat algú més. Aleshores, jo els havia de veure, havia de parlar amb ells, i he fet una mica de portes obertes amb aquest hipotètic C i amb el femení. I ara estic mirant a veure si la setmana que ve tornem a fer un entrenament amb el femení per acabar de cohesionar-ho, perquè tenim un parell de noies noves que volen vindre a provar, aviam si finalment s'animen o no.
0: Trobo que seria, Anna, ideal, un femení de futbol.
3: Ens encantaria, jo crec.
2: L'Anna s'apunta.
3: Ai!
0: L'Anna fa un moment s'ha apuntat a bàsquet.
3: No m'he apuntat, m'has apuntat tu.
0: S'apunta a un bombardeig, l'Anna, també.
3: No, però estaria molt bé, jo crec.
0: Jo crec que sí. Jo crec que perquè, a veure... És trist que sigui així, però moltes vegades aquests esports s'acaben també consolidant. Quan el masculí està consolidat, després es fa el pas cap al femení, com ha passat amb la majoria d'esports d'aquí Sant Feliu, menys amb el voleibol, que només tenim femení, em sembla, de moment, si no m'equivoco, crec que només hi ha femení. Ara és quan hem fotut a la gallina.
3: Jo crec que sí.
0: Però bueno, estaria molt bé tenir un femení de futbol.
4: Sí, bueno, nosaltres ho portàvem intentant un parell de temporades. Sí que és veritat que ja teníem 3 o 4 noies que sempre havíem volgut i les teníem allà, teníem els contactes guardats.
0: A la cartera, allò apuntat.
4: Però sí que és veritat que és molt difícil És molt difícil perquè hi ha moltes noies que al final juguen dues o tres temporades i per A o per B deixen de jugar i no volen tornar a jugar. Aleshores és complicat, és complicat trobar gent. A més, em costa que el Futbol 11 també ho està intentant. Aleshores, clar, estem aquí amb el tira i arronsa que ja veurem com acaba.
3: I que sempre algú nou costa més de que et cridi l'atenció.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: quan
0: sí.
3: Hi ha algú que ja està creat i dius, bueno, doncs m'apunto. M'hi
0: apunto,
3: ja,
0: o ja puc anar a veure, no? O puc anar a veure quin ambient hi ha i això. Clar. Marcel, Marc... Rubén, gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
0: Que passeu bon estiu, que desconnecteu i, escolta, a debutar segona catalana l'any que ve. Que...
2: A guanyar, no?
0: On s'ha de firmar? Treu i...
3: Bueno, i el...
4: Nosaltres ho signem ja, eh?
0: Sí, no?
2: Sí, sí, sí, tant.
4: Nosaltres anem a guanyar sempre, després ja veurem sí. Com...
0: Anna, anàvem a dir.
3: No, sí, el futbol volei.
0: L'organitzeu
3: vosaltres.
4: Sí, l'organitzem nosaltres, però vale. Sí que és veritat que... Pensàvem que tindria més requesta perquè veiem bastanta gent que ho provava així al dia a dia, però sí que és veritat que de moment no està tinguent gaire requesta. Aleshores, des d'aquí ja aprofito.
0: Sí, tant,
3: no,
0: tant,
3: faig una... que us digui, la gent de Sant Feliu va a última hora sempre.
4: No.
3: Sí. Que la gent, si se us apunta, se us apuntarà.
4: No, soc conscient perquè el Futbol Platja fins
0: al matí.
4: Fins al divendres a la nit. Estic apuntant equips i des del dilluns de l'última setmana tothom m'està preguntant els horaris. Vull dir que soc conscient, però bueno, és el que hem dit. Ho pujàvem parlant ara, apurarem fins al final. Si arribem, ara em sembla que hi ha 4 equips, si no vaig equivocat, si arribem a un mínim de 8, encara que sigui per fer una primera edició, ho intentarem fer.
0: On es farà aquest any, ho sabem? Aquí darrere o no?
4: No, ho fem a la pista aquesta annexa que hem fet al Coixant, a sota l'Escola Bressol.
0: Ah, molt bé. Ah, clar, clar. Clar.
3: El Miquel t'estomacarà la setmana que ve.
0: Que hi ha pista de futbol, clar, de vòlei.
4: I, de fet, al Futbol Platja també hem de fer algun invento per fer-ho allà.
0: Aviam.
3: Seria bo.
0: Bueno, que no, que per això dic que la plaça no es pot fer. Igual,
2: ah,
0: o igual.
2: La plaça estava bé, eh? Igual. Estava guapo, eh?
4: Home, l'any que ve.
0: L'any que ve tornarà a poder fer.
4: Farem un invento, 3x3, sense porters.
0: Tu, i em quedava una pregunta i ara ha marxat del... Ah, sí, la pregunta important que tothom s'està fent. Hòstia. Hi haurà barraca de festa major aquest any, o no?
4: Sí, i tant. Hòstia,
0: la barraca de festa
1: major. I tant.
0: Friu.
1: Això no, passarà.
2: No m'ho treguis. Com ens agrada.
4: A més, es sento una conta que cada any tenim més gent a la barraca.
0: Sí, sí. Jo,
4: que ja ens agrada, eh? Esteu tots convidats a vindre.
0: Marcel, Marc, Rubén, gràcies per acompanyar-nos i fins la temporada que ve.
4: Molt bé, perfecte.
2: Gràcies.
0: Ens queden dos minuts i i mig per acabar el Tu Jugues d'avui. Cap de setmana de molt motor aquí a Sant Feliu. Molt soroll aquest cap de setmana, a més a Sant Feliu, amb la pujada en costa. Èxit, també, eh? No?
3: Sí. Jo ho escoltava des de casa, però...
0: A mi em van despertar, he de reconèixer que em van despertar. Sí.
3: Però... Doncs a quina hora et vas llevar?
0: Em vaig llevar tard. Però sí, cap de setmana de molt motor a Sant Feliu, un altre èxit de la pujada en costa de la Vall del Tenes, per tant, celebrar-ho des d'aquí. Ens queden dos minuts i poc per acabar, acabarem una mica amb temps de marge perquè com que hem de contar des de l'estudi doncs que puguin fer tot correctament i ens veiem la setmana que ve. Pau, no t'hem sentit la veu avui, però massa.
5: Poquet, però bueno.
0: Però has fet la feina que havies de fer. Que...
5: Ara ja quan no hi ha agenda...
0: Ara ja no hi ha agenda...
5: Però la setmana que ve sí que Lliga Tu Jugues amb premis, amb tots els premiats que han sumat. I farem una mica de debat de com va això de les apostes. Una mica tertúlia.
0: Una mica de jarana.
3: Festa, la setmana que ve.
0: Hem d'aconseguir que els de Futbol Sala també hi participin, eh? Sí. Que els hem de convèncer això de participar a la Lliga de Jugues. Ja, però...
5: Sí, no, l'Àlex val per molts, perquè normalment està allò a nivell top. Aquest any s'ha dormit una mica,
2: Jo, si voleu, m'apunto i que em xivi els resultats i ja està.
5: Ah, bueno, no sé pas.
3: Podeu apuntar com a equip i ja està.
2: Aquest de setmana com ho veus, tal? I jo, no sé, jugant contra l'últim classificat. Com ho veus un 10-0? No ho sé. Faré el que pugui, no sé.
0: Bueno, nois, hem de marxar, va. Anna, gràcies. I fins la setmana que ve. Pau, fins la setmana que ve.
5: A veure.
0: Vinga, bona nit.
3: Bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic, molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
3: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
3: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està

0: però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
1: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
2: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
1: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
2: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
1: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
2: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
1: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
3: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal, alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
4: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
3: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
3: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
2: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
1: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
6: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista.

0: desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
3: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
4: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels 3 partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
5: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
4: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els 2 darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen 3 regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un 100 de comerços i una 60 d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
1: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
7: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
8: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pots fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
7: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
9: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
10: Que anar a una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
9: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
2: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia García.
11: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
12: Vam començar a Talarn a fer una petita fira que fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, doncs este, crec que tenim una fira molt maca amb, on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
11: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
14: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip d'Àlex Arlequinat, Òscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
1: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
16: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
15: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Belmut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
1: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
5: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes, vaig massa lenta o és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una faula. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on estarà el lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda aparició d'algun ruixat que podran acompanyar de tempestes sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
3: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
3: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils, ara com diem només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat en aquest aquest cas a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus, en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
3: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
3: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
1: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
3: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
3: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida, imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
3: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
3: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
3: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
3: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
3: Núria Molet, de Som Vot Movent Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el càncer de pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
3: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
3: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
3: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingol. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
14: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
13: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Vinya Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
3: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
15: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
16: Anne, es diu Anne.
17: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anne, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Vinya ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
18: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la, i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
17: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
1: I marxem ara fins als jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
3: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
16: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
19: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
16: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
3: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'exarlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: I a la tercera federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
3: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
3: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
21: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
22: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
21: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Belmut del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas, de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins l'any 2031.
3: L'ucraïnès, procedent de l'Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
1: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
3: La davantera continuarà defensant la samarreta blanca i blava la propera temporada.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
3: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
1: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
3: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
1: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espart Girona.
3: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
1: I novetats també al Cadi La Seu.
3: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
1: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
3: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
1: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
3: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
3: Ens acompanyes?
4: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
6: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
7: Trabajar por ahí de temporera.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
3: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
8: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
9: Sí, señora.
10: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
11: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
11: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
10: 200.
11: 500 y hablamos.
3: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
12: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
13: ¿Qué has robado?
14: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Soc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Molt bon vespre, oients de Nocodinenca. Dimecres 10 de juny del 2026. I com que és dimecres i són les 9 i un minut del vespre, doncs aquí toca una estona de sardanes. El programa 35 d'aquesta temporada, penúltim programa, perquè Sant Joan cau en dimecres i segurament haurem acabat la temporada. Per tant, doncs ja, això ja ho tenim gaire pel sac i ben lligat. Toni, què tal?
1: Bé, mira, aquí estem una altra vegada, un dimecres més, aquí parlant de sardanes i bé, esperant les vacances, com dius tu.
0: Ja van arribant.
1: Que de moment no fa molta calor, vol dir que de moment no sembla que estiguem... Com aquell que diu, estem a punt de començar l'estiu ja, setmana que ve de començar l'estiu. Per tant, ja hauria de començar, que diuen que ja vindrà, però de moment...
0: Bueno, hi ha la frase aquella en castellà del 40 de maio, no te quites el sayo. Jo la vaig sentir catalanitzada i deien, fins al 10 de juny el fred no és lluny. Per tant, si avui és 10 de juny, encara tenim el fred aquí.
1: Jo, aquesta temperatura, hi firmaria tot l'any. Tot l'any hi firmaria.
2: Molt bé.
0: Jordi, què tal?
3: Molt bé.
0: Acalorat, també? No gaire.
3: Normal, que dius tot l'any ja, aquesta temperatura. I tot el punt.
0: Que avui ens portaràs nits de calor, no, tu?
3: Sí.
0: Oi que sí?
3: Sí.
0: I farem una avançada.
3: Fogates a Sant Joan i aquestes coses.
0: Farem una avançada de...
3: Sant Joan.
0: De revetlles, sí. Ja va bé. Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Tot a punt?
4: Tot a punt i tranquil aquí darrere.
0: Molt bé. Doncs...
1: Has vist el papa?
4: No, no he vist el papa, però he patit el papa. El papa i tota...
1: I la mama i els tiets, eh?
4: Tot. Estava avui a Barcelona i després, bueno, perquè no vull ser incendiari, però el Segalés, l'empresa Segalés, ens ha deixat penjats. O sigui, jo sé que després m'ha assabentat que estava anul·lada la parada de Tetuán, però a la seva aplicació no posava res i ha estat perquè he preguntat a un grup de col·legues de la ràdio que m'han dit que està anul·lada a Tetuán. I aleshores surt de Tetuán i vés-te'n fins a Fabra i Puig per agafar l'ús. Bueno, però ja estic tranquil.
1: Ah, ja estàs aquí.
4: Ja estic aquí, estic en bona companyia i passant doncs aquesta horeta que tinc ganes.
1: I el papa que es queda allà on està.
4: I el papa que faci el que pugui.
3: Sí.
0: Doncs, escolta'm, parlant de Barcelona i tornem una estona. Et sembla?
4: Sí? Sí, em sembla molt bé.
0: Doncs, la setmana passada vam acabar amb una llicència d'un sardanista i avui el que farem és començar, igual que vam acabar el dimecres passat, amb llicència d'un sardanista. Aquelles coses que et fa l'Spotify, que et porta peces que no coneixes i dius, ui, això encaixarà avui aquí. Ens anem amb rumba, que diuen que la rumba és catalana, i amb un noi molt jove, que es veu que és de Sants, si escolteu la lletra ens ho diu, que es diu Flaca, amb dues cas, i el títol de la cançó és molt explícit, Barcelona de rumba. Doncs començarem amb rumba, a veure què us sembla i a veure com sona. Som-hi.

0: Molt bé.
1: Jo no soc de Barcelona, però Barcelona, cosa bona.
0: Bueno, ja va bé. Ja va bé que anirem una mica a Barcelona, perquè està agafant una fama de guiri, que, bueno... Aquest és el problema.
1: Jo diria que no s'ha deixat cap barri, ni cap districte.
0: No.
1: Els ha dit tots. No. Els ha dit tots. Per tant, em va agradar i he pensat, calla, la farem sonar.
0: Molt bé.
1: A veure què tal.
0: Molt bé, molt bé.
1: I...
2: S'agraeix, perquè per mi ha estat com... Ah, vale, sí, també té aquesta barra de Barcelona.
1: Sí, sí, tal com està aquests dies, doncs una mica d'aire fresc també penso que va bé. El Flaca, doncs sí, un personatge que investigarem, a veure com sona. Doncs seguim amb una... Ah, sí, arrenquem amb el que ens toca, sardanes, i la proposta que ens fa el Jordi avui, doncs, he permet avançant-me, i volies posar peces de Sant Joan, doncs ja comencem amb una altra sardana dedicada a Sant Joan.
3: Perfecte.
1: La màgica nit de Sant Joan, una peça del Jordi Moladera i Perxacs, estrenada a Ceret el 2021, el 2001, perdó, el 18 de novembre del 2001, i arrenquem amb la contemporània, del CD Contemporanis 4, per tant, doncs, si acabem sempre amb la contemporània, avui, doncs, arrenquem amb ells, amb aquesta peça que porta per títol La màgica nit de Sant Joan. Som-hi.

0: Jordi Moraleda.
1: Una peça...
0: Una peça...
1: Que et porta una nit màgica, eh?
0: Sí, i tant. I tant, màgica. Bé, el Jordi va néixer a Barcelona el 1950 i ens va deixar el juliol del 2020. I ell va ser director, músic instrumentista i compositor de música. No, diguem que no va ser un compositor, un gran compositor de sardanes, perquè es va dedicar més a lo que era l'orquestra de cambra i tot això. Ell, per exemple, va estar al Conservatori Superior, va fer allà els seus estudis, on va estudiar el solfeig, piano, fagot, contrabaix, percussió. Va estudiar també direcció d'orquestra, instrumentació, compositor, harmonia, contrapunt i fuga. Vull dir que l'home està ben preparat, eh?
2: Sardanes, no, però la resta...
0: Està molt ben preparat. Fins al punt que, bé, ell se'n va anar al Conservatori de París i allà, doncs, ha estat molts anys treballant en el Conservatori de París. Com a instrumentista ha estat a l'Orquestra Simfònica del Vallès, a l'Orquestra Ciutat de Barcelona Nacional de Catalunya i també a l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. I normalment el trien per fer, quan busquen gent per algun tribunal de composició i interpretació, doncs el trien amb ell, perquè saben que té un valor musical molt, molt important. Eh? Ha fet unes 30 sardanes, però, com us dic, ell ha estat més a París, treballant a París en temes d'orquestra de cambra i orquestra de... Bueno, orquestra...
1: Sí, sí, més sinfònica.
0: Més sinfòniques, exactament. Perquè en tinguem una idea de més o menys de qui és, doncs ell ja va néixer en una casa de músics, perquè el seu pare ja fou director d'una orquestra i va fer una sardana també que es diu l'Aplec, espera't, per si la trobo, es diu... Bueno, no ho trobaré, és igual, ja us ho diré. Llavors, ell és germà del Joan Lluís Moraleda, que n'hem parlat moltes vegades d'ell, i també és, des del 2007 és director de la Banda Música de Barcelona. Vull dir que en aquest moment sí que ha estat... Bueno, ara ja no, perquè és mort, però va acabar a la banda que va treballant aquí a Barcelona. Però és una família, diguem, de músics. Ja et dic.
1: Ja porta tradició.
0: Exactament. El seu germà, Joan Lluís Moraleda, i l'Albert, que també és un altre germà, també és músic. Mira, la sardana que us deia és l'Aplec del Remei, que la va fer el seu pare l'any 1949. Que això, segurament, el va influir amb ell en el món de la sardana. Que ja et dic, ell no anava per sardana, sinó que anava més per el tema sinfònic.
1: Molt bé, però també va haver de descobrir...
0: I tant.
1: Nous compositors.
0: I tant, i tant.
1: Doncs això, avui tenim sardana cantada, que ara... Sí. Tirem sintonia i ens expliques la proposta que ens porta. Som-hi.

Hola, bona nit. Avui us proposem, ja que tenim el mes, tenim Sant Joan, una sardana i una cançó de Sant Joan. La sardana Sant Joan. La música és d'en Josep Maria Ruera i Pinar, de Granollers, interpretada pel Cor de Cambra de Granollers, direcció Josep Vila. La lletra, de Trinitat Catassús. Josep Maria Ruera va néixer a Barcelona, encara que els avis i els pares eren de Granollers, el 2 d'agost de 1900, però es traslladà a l'edat de 9 anys a la ciutat de Granollers, on va viure fins a la seva mort el 31 de maig de 1988. Va ser molts anys el director de l'Escola de Música de Granollers, Escola Municipal, on aquesta escola porta el seu nom. Va tenir dos deixebles que va ser, una va ser Josep Maria Roger, que és pianista i també va ser director els últims anys. Josep Maria Roger és de Riells i va començar els seus estudis amb Isidre Corderas als 15 anys aquí a Sant Feliu. El seu pare pujava a Sant Feliu. Llavors ja se'n va anar a altres llocs, però va ser. També llavors va arribar de professor, quan era professor de l'Escola de Música, va quedar de Granollers, de conservatori i tal. Va ser el Josep Maria, va ser pianista d'orquestra, no sé ben bé, la Plateria o el Salset del Poble Sec, per començar, i també va ser de Miquel Ríos. Un altre que va, un pianista bo de Granollers va ser Jordi Masó. Us explico una altra cosa, és que és molt llarg tenir... Va ser compositor, va estudiar molt de... O sigui, a Granollers, va ser organista de la parròquia de Sant Esteve. Va ser compositor de sardanes i no sardanes. Hi ha unes quantes, per no distreure, però en té moltes. Va estar barrejant a Riells als anys 80-82, I una vegada per a la Festa Major li van dedicar dos sardanes que eren d'ell, les va tocar a la copla allà, dos o tres. En té moltes, però jo ara tardarà molt i aquí pues, n'hi ha moltes. Ha fet no solament sardanes, sinó música per cort, danses i altres coses. Jo voldria... O sigui, per no llegir-ho tot, vull dir que va ser un gran mestre i que va ressaltar molt i per això porta el seu nom l'Escola Municipal de Música de Granollers. Per tots vosaltres, Sant Joan, pel Cor de Cambra de Granollers.

0: Bé.
1: No sembla una sardana, eh?
0: No.
1: No sembla.
0: Aquest, no. La direcció del cor és de Josep Vila. Havia estat director de l'Orfeó Català, també. L'he sentit dues vegades, aquest cor de cambra, que és de la Unió de Granollers, que hi ha diverses seccions, i aquest és el cor de cambra, que és molt...
2: Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí, que sembla.
0: No, sardana no és. No té...
1: Si és una sardana, no té gaire...
0: Jo poso sardana de... Però bueno.
1: Molt bé.
0: Llavors, si vos comentàveu, de sardana en té la tira. I el següent que es proposem és una altra versió, La nit de Sant Joan. Aquesta no és sardana, no, eh? Tampoc. Lletra i música de Jaume Sisa, de l'àlbum del 1981. Jaume Sisa i Mestres, Barcelona, 24 de setembre del 1948. Conegut simplement com a Sisa. És un músic i cantautor català, i en menor mesura també actor, autor de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta es va fer famós, també. La seva obra més emblemàtica, inclosa al disc homònim de 1965, també són coneguts i recordades cançons com A nit de Sant Joan, El setè del cel i L'home dibuixat. També és autor de la resemantització del terme galàctic per referir-se al contingut de la seva obra i d'altres autors coetanis i posteriors. Per això, popularment conegut també amb el sobrenom del cantautor galàctic. En fi, ha fet molta... Ha treballat amb Pau Riba, Gato Pérez, Carles Fabià, Jordi Batista, ha fet rock, folk, música, cançó, ha estat molt, molt popular. El nostre cantautor, els 16 jutges també va participar i tot això. Per tots vosaltres, La nit de Sant Joan, per Jaume Sisa.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mort.

Les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.

estrellat de flors. L'estiu ens arriba de mans d'un follet que li fa de guia. Qui és aquest follet?

0: Bé. Parla molt de fogueres, però no feu foc, eh?
1: Sí, home, el foc es pot fer...
0: Una mica, però amb precaució.
1: Controlat.
0: Això, controlat.
1: Perquè, escolta, si, com vols que no fem foc? Si la lletra ens diu, com la Terra que gira al voltant del Sol, farem lentes rodones encerclant
0: sí.
1: el foc.
0: Sí.
1: Per tant, si fan lentes rodones, acaben ballant sardanes, no?
2: I tant.
0: També.
2: De la seva manera, sí.
1: Acaba sent manera, això.
2: Sí. Ho sabeu que va néixer... El Poble Sec, a davant, sí. per davant del Joan Manel Serrats.
0: Això,
1: sí, eren veïns.
0: Eren veïns. Sec, sí.
2: El Joan Manel Serrat era 5 anys més petit, però jugaven junts al carrer. Jugaven a... Bueno, clar, estem clar. Parlant de la dictadura. I jugaven al carrer a futbol i llegint el TVO, i bueno, el que fèiem nosaltres quan érem petits, evidentment.
0: El que hi havia.
2: El Cisa va tenir les seves etapes, eh? Està claríssim. Va començar el 68 fins al 74... que va ser quan va començar a cantar i va fer el primer concert a Barcelona, a l'Escola Massana, compartint un espectacle amb la Guillermina Mota i el Xavier Ribalta. Val? Després, al 75 i 79, va fer la seva trilogia clàssica, on van saber els seus noms, Qualsevol nit pot sortir el sol, o Galeta Galàctica i La Catedral. Més endavant hi ha l'etapa elèctrica, que en diu ell, del 1979 al 1985.
0: Galàctica.
2: Després de fer La Catedral, que ja tenia 30 anys llavors, eh? Doncs va començar la seva carrera musical, diguem, ja molt més elaborada. Ja no era tan casolà, eh? Després se'n va anar a l'etapa madrilenya, va agafar se'n va anar a Madrid, el 1985 al 96, on allà va intentar fer-se un lloc en el món musical, juntament amb el Ricardo Solfa i amb l'orquestra Plateria, que cantava.
1: El Ricardo Solfa era l'alter ego d'ell, eh?
2: Exactament.
1: No.
2: Exactament.
1: Que a vegades li pregunten pel Ricardo Solfa i diu que no el coneix.
2: Sí, sa mare.
0: Ah, sí?
1: Sí. Diu que no el coneix. Un dia vaig sentir que deia... Era un noi que cantava prou bé, però no el vaig arribar a conèixer, va dir.
0: Vista tot costat.
2: I, finalment, l'etapa maduresa del 2000-2018, on va tornar a Catalunya, evidentment, i va començar a cantar, doncs, Visca la llibertat, i hi ha discos més reivindicatius, fins que es va jubilar, diguem, el 2019, que no se n'ha sabut res més d'ell. Bé, tot un personatge, aquest senyor, tot un personatge que ha passat per unes etapes diferents, on la Guerra Civil també el va marcar, perquè la seva mare diu que era molt religiosa, i ell estava en el bando, que se sentien els bandos dels perdedors. I això també els veu que el va marcar una mica.
0: Molt bé.
1: Tot un personatge.
2: I tant. Ja molt explicat ell, eh?
0: Sí, sí.
2: Tenim
0: sí,
2: aquí una discografia que no veus.
0: A més, si ha passat per tantes etapes, sempre hi ha molt que explicar.
2: Mare meva.
0: Sí, diferents gèneres.
2: Moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs... Tenim la gent de punt, sí?
2: Sí.
1: Sí, doncs anem-hi a veure on toquen a ballar sardanes. Doncs endavant amb la trinca.
2: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Només tenim 24 ballades, 9 aplecs i un concert.
1: I olé.
2: Aquest dissabte a les 11 del matí, i no es dic el del divendres, perquè divendres també hi ha 4 o 5 ballades més, però comencem pel dissabte. Al Vendrell, a les 11 del matí, tenim els Lluïsos Coble. A Calella tenim els Montgrins, també amb una ballada a 1:15. A la 1, a Bellver de Cerdanya, amb la principal de la Bisbal. A les 5 de la tarda, a Camprodon, tenim la Bisbal jove. A Girona, a les 6 de la tarda, a la ciutat de Girona. A la plaça de la Catedral de Barcelona tenim la principal del Llobregat, també a les 6 de la tarda. A les 7, a Manresa, tenim la ciutat de Manresa. A les 7 també, a Tiana, tenim la copla Maricel. A Cerdanyola del Vallès, a les 7, tenim música enregistrada, aquí no hi aneu. A les 7 de la tarda, a Arenys de Munt, tenim el primer plec, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona. Un gran aplec, cura el quart aplec, eh? Però ja estan fent tres coples, vol dir que van molt llançats. Cap al vespre, a les 9, a Molins de Rei, tenim una doble ballada amb la copla Marinada i la principal de la Bisbal. A 2:15, a Roda de Ter, tenim la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria. També a les 10, a Roses, tenim la Copla Contemporània. Fins això dissabte. Ara començaríem diumenge. Diumenge a les 10 del matí, a Tolosa de Llenguadoc, tenim un aplec, el 74è aplec de la Sardana amb la Nova Germanor i la Copla Mil·lenària. Un altre aplec, 64è aplec de la Sardana a la Bisbal de l'Empordà, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívol de Sabadell, quatre coples. Comencen a les 10 i a la tarda a les 4 se'n tornem-hi. Una ballada a Lleida, concretament amb la Copla Tàrrega, a 11:15. Un altre plec, 96è plec de la Sardana, a Igualada, amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa, a 11:15 del matí i a la tarda a partir de 4:45. Un altre plec, 39è plec de la Sardana, a Tologers. Aquí només hi ha una copla, veig, Tres Vents, a 11:00 del matí i a 4:45 de la tarda. Ballada Sant Joan de les Abadeses, a 11:00 del matí, en Foment del Montgrí. Una altra ballada a les Escaldes, d'en Gordany, amb la copla Vents de Riella, a 11:00 del matí. Un altre plec, 57è aplec de la Sardana, Cornellà de Llobregat. Tenim la principal de Llobregat, la Mediterrània, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i la Ciutat de Cornellà. Cinc coples. Comencem a 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda se'n tornem-hi. Una ballada a Barberà del Vallès a 11:45 amb la Copla Contemporània. Una altra ballada a Pineda de Mar a 11:45 amb la principal de Banyoles. Una altra ballada a Planoles a 11:45 amb la Copla Moreneta. Un altre plec, segon plec de la Sardana a Prades, amb la Copla Cossetània, a 11:45 i a 11:45 de la tarda. Una ballada a les 12 del migdia a Vilafranca del Penedès, amb la Copla Catània. Un altre plec, 24è, a plec de la vila d'Altafulla. Altafulla, evidentment, la ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona, a les 12 i a les 4 de la tarda. I una ballada a Guissona, amb 2:45, amb la Reus Jove. A Ripoll tenim una doble ballada, 4:45 de la tarda, amb Sols de Banyuls i la principal de Cassà. A Ribes de Freser tenim la Copla Salvatana, a les 5 de la tarda. I la plec que tenim més a la vora, la plec de Palau de Plegamans, a 5:45 de la tarda, amb les coples Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Guissona tenim un concert a les 6 de la tarda, amb la Copla Reus Jove. I finalment tenim dues ballades més, una a les 7 de la tarda a Molins de Rei amb la principal de Llobregat, amb la principal de Terrassa, i a 7:45 a Blanes amb la Copla Vila de la Jonquera. Tot això és el que tenim aquest dissabte i aquest diumenge. Evidentment, el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més us convingui, el que més us agradi. Però no deixeu d'anar a ballar sardanes.
1: Molt bé, déu-n'hi-do.
2: Estem al fort. Ara.
1: Està florint tot i es nota el bon temps.
2: Es nota el bon temps, i tant.
1: I que tothom té ganes de celebrar-ho.
2: És possible que m'escapi fins a Palau, segurament.
0: A Palau, sí.
2: A veure els companys de Palau, la Rosa Mari, i aviam com els hi va la cosa.
1: Molt bé.
0: Anava a dir que us prepareu pel juliol.
1: Això.
0: Sant Feliu, eh? Teniu el juliol de Can Xifreda, que teniu... Reserveu que els 5.000 oients que teniu de Codinenca, bueno, si no veniu tots no hi acabareu. Teniu a cada dijous a 8:45 teniu un concert, bueno, un concert de diversos cantautors i autors. El dia 2, la Maria Mar Bonet. El dia 9, la Sara Roy. El dia 16, Joan Garriga i Magic. El 23, la Marina Palau, que és important per aquesta casa. I a part canta molt bé i ho fa molt bé. No us ho perdeu. I el dia 30, Gelobert. O sigui, reserveu...
1: Celobert.
0: Sí, Gelobert, no?
1: Gelobert, sí.
0: A partir del dia 11 es posen les entrades a la venda.
1: A partir de demà.
0: A partir de demà, això mateix. I podeu reserveu i veniu, dic, no veniu tots, a Sant Feliu, perquè n'hi cabreu.
2: Tots, tots, ja han d'anar tots.
0: Però, bueno...
2: Ja farem puesto, no pateixis. Ja,
0: sí, posem a fora, cap a...
2: A més de la carretera,
0: si no us ho perdeu i apunteu-vos tots els dijous, d'acord? Vinga.
2: Ja que parles del juliol, el 18 de juliol, la pleca Sant Feliu.
0: Ah, sí,
2: la també. La pleca Sant Feliu, recordeu, sí, sí. També segurament serà el parc de Can Xifreda. Estem buscant un lloc, però segurament acabarem allà. Amb les coples juvenívoles de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 8 de la tarda i fins a les 12 del vespre, doncs, ballarem sardanes, soparem i ens ho passarem bé.
0: I a la plaça no podem estar, no?
2: A la plaça, teòricament, estarà fet un nyap, diuen.
1: Ja, doncs ja s'anirà veient.
0: Farem un reportatge històric.
2: Ah, bueno, això és cosa teva. Ja.
0: No, bé, no. Bé. Però molt bé, el 18 cap allà.
1: Amb una pleca sí. en l'entorn del parc de Can Xifreda també...
0: Sí, queda molt maco.
2: També és molt maco, el que passa que té unes complicacions bastant importants perquè no és prou gran que per posar-hi tanta taula i tanta tarimat i tanta... I estem mirant allà si trobem un altre lloc, però si no, acabarem en allà segur. Ens haurem de fer com puguem.
1: Ho seguirem de prop a veure que podem...
2: Sí, home, ja ens informarem perquè ja estem fent programes, vull dir que... Ja... Segurament ja us informarem, ja.
0: Molt bé.
1: Doncs va, una més, i abans hem començat amb aquella màgica nit de Sant Joan amb el Jordi Modaleda, i has dit que era germà del Lluís Modaleda, oi?
2: Sí.
1: Doncs... Josep Lluís Modaleda. I ara anem parlant del juliol, dels concerts de la Plec, i tot això, aquelles coses que passen, que trobes una sardana amb un títol i ja ens posem a parlar d'unes coses que dius, doncs mira, el títol diu pendent de viure-ho.
2: Pendent de viure-ho.
1: Són coses que tenim pendent de viure-ho. Res, d'aquí 4 dies, d'aquí un mes ja estarem al juliol i amb agenda plena. No farem programa, però ja us hem marcat tota l'agenda pel juliol. Per tant, doncs, amb aquesta peça estrenada el 22 d'octubre del 1990 del mestre Joan Lluís Modaleda, amb la cobla Sant Jordi, escoltem Pendent de viure-ho, a veure com sona. Som-hi.

0: Joan Lluís Moreda. Tot un compositor de sardanes, molt conegut en el món de la sardana. Un cara que ell també s'ha dedicat molt a l'orquestra. Ell va néixer a Santa Maria de Palautordera el 1943 i està doncs, totalment actiu, perquè encara fa sardanes, encara en va fent. Del 2000 al 2016 va ser el director de la Copla Juvenívola de Sabadell, vol dir que ja tenia que ser un gran compositor i un gran director d'orquestra, com és ell. Bé, ja n'hem parlat molt d'ell, té diverses sardanes molt conegudes i com heu pogut veure o heu pogut escoltar, són sardanes més aviat tirant a cap orquestra, més que no pas sardana típica de plaça, sinó orquestra de cambra, perquè ell, la seva música tira cap aquí, no? També ha fet molta, el que serien moltes versions, o sigui, ha fet música per a cobla, però també s'ha dedicat a versionar o arranjar segurament doncs, algunes peces molt conegudes, no? Com per exemple l'antic Ball de l'Àguila de Barcelona, que el va arranjar perquè sonés una mica més bé, i com aquest, doncs, moltíssims balls d'aquests. I el seu, jo l'he vist dirigir orquestra i orquestra de cambra, i realment ho fa molt bé.
1: Doncs, sí, ara, per acabar, no per acabar encara, no, farem, ara ja m'avançava jo, amb una peça que porta per títol El mes que estem, de juny, que aquesta tampoc li cal massa presentació, no? Aquesta sardana.
0: Que és de juny?
1: Juny.
0: Així, no, i tant que no.
1: Oi que no? Del mes de... És el mes de Garret, aquesta?
0: Crec que sí.
1: Sí, no? Doncs, si estem al mes de juny, què millor que tenir avui aquesta peça per escoltar, i qui vulgui aixecar-se a la cadira del sofà i posar-se a puntejar, doncs endavant.

0: Juny.
1: Del Juli Garreta. Molt amic d'en Pau Casals, en Juli Garreta, molt amic seu. Va néixer Sant Feliu de Guíxols el 1875 i ens va deixar el 1925. Gran compositor de sardanes. Un cara que... Ell era fill de l'Esteve Garreta, que era rellotger. El seu pare era rellotger. I el va agafar i el va enviar a Vilanova i la Geltrú a que aprengués l'ofici. I va estar 3 anys a Vilanova i la Geltrú, doncs, aprenent a l'ofici. Un cop el va saber, va tornar cap a casa, cap a Sant Feliu, i allà no es va posar a fer de rellotger amb el seu pare, encara que en la seva vida només en va fer un de rellotge, perquè el seu era la música, va començar a estudiar música allà a l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i a partir d'aquí doncs ja va ser, que suposo que va conèixer en Pau Casals, i això li va enfolir moltíssim, fins al punt de fer aquesta sardana que jo és que no em cansaria mai d'escoltar-la. La vas escoltant i no se't fa mai pesada. És una meravella, aquesta sardana. Ell diu que la sardana és una dansa que s'ha de fer per ballar quietament i dolçament. Això explica els jovent d'avui en dia que fan la sardana...
0: Satànica.
1: Satànica. Doncs explica'ls.
0: Però comença quietament,
1: Sí, comença quietament, però com acaben... Diu, la sardana és una dansa que s'ha fet per a ballar quietament i dolçament. Explica'ls això en aquest xiuent, que ja aniran venint, ja sempre us dic, ja aniran venint. Ja.
0: També ho fan dolçament, eh?
1: També ho fan dolçament, sí, en tota la dolçura del seu món. Sí. Molt bé, no, molt bé. En Garreta un dia n'hem de parlar, perquè té sardanes precioses, molt maques, i que val la pena parlar-ne d'ell.
0: Ens posem deures. Doncs va, ja ho deixem aquí, això. Us emplacem pel proper dimecres, últim programa, i us diem que moltes gràcies per ser-hi, i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio, i us deixem amb una última peça.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit del dilluns, dia 8 de juny de 2026. Ja estem ben entrats en aquest mes de juny, van passant els dies, arribem els dies amb més hores solars de l'any, una calor que de moment va aguantant i unes nits que encara són bastant fresques i que ens permeten dormir força bé. I tot això amanit amb el Papa, que el Papa està a punt de visitar Barcelona, jo crec que ja vol aquesta nit o demà al matí. Per tant, tenim tots els ingredients per un magnífic dia, per un magnífic dilluns 8 de juny del 2026. I quin millor panorama que ara que són les 9 i 5 minuts, escoltar l'Anem a la Muntanya durant els pròxims 55 minuts. Segur que no teniu cap cosa millor a fer. I perquè aquest programa sigui del tot distret, sigui del tot emocionant, tenim els convidats de sempre, la gent que fa possible el programa, i a part, cap a les 9:25 tindrem una entrevista, l'entrevista central del programa d'avui, a una persona del poble, amiga del programa, amiga d'Ona Cuinenca, amiga personal de molta gent del programa. Per tant, no desconnecteu fins a les 10 en punt de la nit. Tenim moltes coses avui, sempre amb la muntanya com a eix principal del programa. I ja saludo a tota la gent que està aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, perquè a més avui tinc molta gana, no he berenat quasi bé i tinc bastanta gana, i tenim una mica de sopar després del programa d'avui. Jo veig molta gent, crec que quedarà cosa, perquè ja aviso que tinc bastanta gana. Si no, avui, com que estic aquí al control tècnic, m'aniré escapant cap allà i agafaré alguna cosa. Volen parlar des de l'estudi d'Ona Cuinenca, els he donat un pas ja. Bona nit, què tal, com esteu?
1: Ara
2: ens ha deixat, ens ha obert els micròfons. Fins ara estàvem aquí que no podíem dir res.
0: Sí. Tenia els micros apagats perquè
2: anava, només volies parlar tu.
0: Anava dient tot això de la gana i tot això, que espero que deixeu coses, perquè he tingut un dia molt carregat, gairebé no berenat.
1: No perquè ho has fet expressament, eh? No perquè no hagis pogut, no?
0: No, perquè he pagat tard, he tingut de fer coses.
2: Escolta, ahir... jo no breno mai, per això. Vull dir que això de brenar és una cosa que te la montes tu, però jo
0: no... Sí, jo.
2: No acostumo a fer pas.
0: Jo ha de passar alguna cosa molt gran perquè em perdi un àpat, que sempre diuen que no es pot perdre cap àpat durant el dia.
2: Està bé.
0: Estem a punt per anar a buscar el Papa, per rebre el Papa demà?
2: Espera, abans de passar al Papa, voldria fer un incís, perquè resulta que voldria saludar amb una persona que vaig saber que ens acostuma a escoltar, em sembla que des de Barcelona.
0: Carai.
2: Sí, o sigui que volia saludar

0: una pena terrible, tu. Avui he hagut de pagar el Telenotícies perquè ja es fotien tan pesats, tu, que
1: com va, si no hi hagués res més al món, eh?
0: Sí, sí.
1: S'acaba el món...
0: No, però, aviam, a mi que fotin la festa, el que portin aquí, que el passegin no sé què, bueno, dius encara, però que a més això ens costi calés. I que a més, per sort no visc a Barcelona i no m'afecta massa, però que tota la gent que viu per allà a l'entorn dels llocs on te fotran coses que hagin de passar aquests problemes de...
2: Però diu que la visita costa... A Madrid crec que no costa. A Madrid diuen que no costa calés. Però aquí costa 25 milions d'euros.
0: Sí.
2: On van aquests calés?
0: No, d'on surten? A mi com van, ja m'imagino on van. Però d'on surten? El fotut és això, d'on surten, collons. O sigui que ens els deuen fotre d'algun lloc que per comptes de dedicar-lo a la sanitat o a l'educació o no sé on d'allò, doncs agafen i se'ls emporta aquest senyor que ve aquí a passejar. No?
2: Però em sembla que Madrid no costa calés perquè paguen la gent pública, no? Els privats, no?
0: És igual, ho paguem entre tots. Si ho paga la Hisenda o ho paga l'Estat o ho paga qui pagui, ho paguem entre tots. Els que paguem impostos, doncs ho paguem.
1: Perquè no pot pagar l'Església, que és ja té prou de diners.
0: Sí, sí, sí.
1: Els viatges del Papa.
0: I a més ve aquí donant lliçons, dient que s'ha d'acollir a tothom, però jo tinc entès que en el Vaticà no acullen a ningú.
2: I és un estat, també. És un estat.
0: És un estat. I que té un territori, eh? I allà es veu que d'acollir no acullen a ningú. No? O sigui que van donant lliçons, eh? Donant lliçons, així, sí. I bé... Bueno, jo com que sóc ateu total, vull dir que i totes aquestes coses de les religions em foten molt de fàstic, doncs...
2: Però jo crec que està dintre de... O sigui, ara fan, d'aquí 4 dies fan el Tour de França. Això també costa no sé quants milions d'euros. Sí. Jo crec que és tot una...
0: Bueno,
2: però després torna... Suposo que el Papa, quan visita aquí Barcelona, molta gent hi ha a Barcelona aquests 2 dies... I això deu ser... Deixen calés, no?
0: Bueno, clar, sí, tot és una cosa... pels hotelers i els restauradors,
2: clar,
0: no?
2: Clar.
0: Pels altres paguem. Sí. Per exemple, sembla ser que els hi cedeixen l'estadi de Montjuïc. Si tu vas a llogar l'estadi de Montjuïc per fer alguna festa...
2: El Barça va pagar molts calés, eh?
0: Exacte, doncs pagues el que toca, no? Pel segons el temps que l'ocupes. Sí, veu que aquest senyor li regalen.
1: Sempre és l'excusa ràpida, no? No, és que això portarà molta gent i...
0: Sí, sí,
1: molts cèntims.
0: Sí, bueno, sí, el Barça, si juga al Barça, també deu portar gent, no? M'imagino jo. I si ve un cantant, també deu portar gent, i si ve no sé qui, però aquests paguen. I, en canvi, aquest senyor, que no canta, però...
1: No, sí, estic completament d'acord, Joan, jo també.
0: Sí, que...
1: Ja es pot tenir a casa.
0: És molt penós això que passa amb les religions, tu. Vull dir que...
2: Molt bé. Algú més? Tot bé? A la taula, tot bé?
1: Tot bé.
2: Esperant ja l'estiu? On aneu de vacances? On aneu de vacances?
0: Gallifes està molt bé.
1: A Geòrgia, ja.
2: Així ja vas dir-ho, Geòrgia. Molt bé.
1: D'aquí poc, eh?
3: Quan hi vas?
1: D'aquí 3 setmanes. Dues setmanes.
3: Ostres! Quan seràs el dinar de la ràdio?
1: Quan, eh?
3: Bueno, hi ha 2 o 3 dates.
1: No me'n recordo. Crec que no, crec que coincidia. Jo, el dia de Sant Joan, fins al juliol.
3: És el juliol, ara no me'n recordo. Sé que ho vaig mirar i hi havia, em sembla, 3 dates per escollir. I jo el vaig pensar, el dilluns els hi comentaràs perquè coincidim el mateix dia.
1: Mm. Doncs, bueno, aquestes són les meves vacances.
0: El dia 5, el 12 i el 19 són els dies que estan per escollir.
2: Sí. Molt bé. Bueno, anem per l'editorial, no, jefa?
3: Què dius?
2: Anem per l'editorial, no?
3: Sí, ja fa estona.
2: Perquè són les 9:13 gairebé. A més, tenim una... Com dèiem, l'entrevista avui serà més llarga, ja que tenim la persona aquí a l'estudi.
3: Hem d'anar per feina, eh?
2: Hem d'anar per feina.
3: A la taula ens espera, eh?
2: Exacte.
0: I tu tens gana.
2: Jo m'escaparé a menjar alguna cosa, perquè em foto la gana. Joan, de què parlem avui?
0: Doncs mira, avui deixo una mica aquell article que anava llegint per parts,
2: sí?
0: I parlarem del refugi de la Vall Ferrera.
2: Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa del Papa. Dic...
0: No, vale. El Papa no.
2: Molt bé, poso una mica de sintonia i de seguida escoltareu a Joan Font.

Ho sé, diu, molt més que la pica d'estats, refugi de la Vall Ferrera. És un article que ha escrit el Josep Lluçà, i de la revista Vèrtex. Diu així, el refugi de la Vall Ferrera segur que s'hi han viscut mil i una anècdotes al llarg dels seus 90 anys d'història. Moltes d'aquestes estan relacionades amb la pica d'estats, de 3.143 metres, el sostre de Catalunya, però també amb uns altres racons, estanys i cims d'una de les valls pallareses més ben conservades, una zona històricament lligada a l'explotació del ferro. Avui el territori forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el refugi continua sent un pol d'atracció de la major part dels conqueridors de la pica. Situat a la capçalera de la Vall Ferrera, la zona del Pirineu català concentra el major nombre de pics de més de 3.000 metres. El refugi de Vall Ferrera és el campament base per excel·lència per assolir la pica d'estats. Tot i la baixa dificultat tècnica de la seva via normal, la que parteix de la Vall Ferrera, passa pels estanys de Sotllo, Estats i els colls de Sotllo i Riu Fred, abans d'arribar al cim del país, no hem de menystenir la seva ascensió, llarga i amb un desnivell acumulat important, per la qual cosa s'hi ha d'anar amb una condició física raonable. Per tots aquests motius, el refugi de Vall Ferrera ha esdevingut durant més de 90 anys punt de partida o punt de pas de bona part dels muntanyencs que volen conquerir la muntanya més alta de Catalunya. Però la Vall Ferrera és molt més que la pica. És també un punt de partida ideal per fer una passejada fins a l'estany d'Areste, una de les raconades més boniques i solitàries de la vall, o per descobrir el circ lacustre de Baiau, amb l'altitud del cim del Mà de Corba, que us regalarà unes vistes increïbles en un entorn d'alta muntanya sublim. Resulta també que el campament base perfecte per atanyar el mirador de la pica d'Estats i el preciós estany de Xeus, per ascendir a la pica Roja, o per conèixer els estanys de Baborte, entre moltes altres propostes. Qui estigui seguint el sender transpirinenc GR11 pot dormir a la Vall Ferrera, desviant-se 10 minuts del sender en el transcurs de l'etapa entre el poble d'Àreu i el refugi andorrà de Coma Pedrosa. També és punt de pas per les populars travesses de muntanya de la Porta del Cel i els gegants de les Tres Nacions. Al capdavant del refugi hi ha en Joan Manel Arroyo, guarda titular de Vall Ferrera des de l'any 2003. És un autèntic veterà. Ell, millor que ningú, ha viscut en primera persona tant les obres de remodelació i ampliació del refugi inaugurades el 2010 com el canvi de paradigma de molts dels usuaris de l'equipament. Segurament, a algun d'ells els falta una certa cultura de muntanya que, malauradament, s'ha perdut i que tant de bo es pugui recuperar. Des de la Federació continuarem treballant en la formació, la seguretat i el respecte per la natura, tres dels nostres pilars principals. Tot i que es pot arribar a la Vall Ferrera en només 15 minuts si s'ha estacionat el vehicle al Parc d'Habilitats de la Molinassa, val molt la pena sortir d'Àreu i fer tot el camí a peu fins al refugi, resseguint el traçat del GR11. És una meravella de sender que passa per boscos increïbles, vells, bordes i tradicionals i paisatges de postal. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu així: el que aprèn a observar no li cal preguntar. I una altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin. I n'afegiré una altra que diu: valora els petits moments, algun dia seran grans records.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La setmana vinent, una altra. La penúltima, eh? Ojo. La penúltima d'aquesta temporada.
1: Probablement continuarem amb l'article aquell que llegia de l'entorn d'Arbúcies i Viladrau.
0: Bueno, aquí a l'Aire Ferreira, lloc preciós també, eh? Lloc preciós. Mm. Molt maco, molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. I passem, ja tenim aquí el Pep Sants, punt per la colla de dimecres. Sí. Poso sintonia i de seguida l'escoltareu.
2: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs bona nit a tothom. Avui la Colla del Dimecres fa una circular per Cal Rosal, passant per Sant Martí de Montseny, la Masia de Montseny i el riu Llobregat. És una excursió molt bonica, variada i poc coneguda. Un recorregut circular i molt panoràmic que ens porta des de Cal Rosal a pujar al cim del Montseny de 963 metres, inclòs el llistat dels 100 cims de la FEC. És un magnífic mirador sobre Berga, les muntanyes de Caral i els Rasos, però també, en sentit oposat, ens ofereix panoràmiques cap a la Serra de Picancel i la Quar. Sortim de l'aparcament en direcció a la Via Verda del Llobregat, però només començar, a prop d'un pal de llum surt a la dreta un corriol que puja. L'agafem i just a dalt seguim a la dreta. Passem uns prats i creuem la C-16. Agafem un corriol que baixa a creuar la rasa de Sant Martí. Més endavant, passem per un abeurador de bestiar. Ara seguim un camí a la dreta amb algunes fites que remunta a la carena del Serrat de les Vaques. Passem per unes runes amb poques fileres de bloc que són les restes de Sant Martí de Minoves. D'aquesta església se'n té coneixement des del segle XIII, quan el 1228 Pere Garau d'Olvan va vendre una vinya en aquest indret. Sembla que mai arriba a ser parròquia i sempre depengué de l'església parroquial de Berga. A continuació, entrem a un corriol molt bonic que va pujant fins a sortir a l'encreuament dels Tres Camins. Seguim per pista i després d'un llarg tram arribem als Quatre Camins. Passat aquest punt, s'arriba a un llom que s'enfila per la carena del Serrat del Pla, que ens porta al cim del Montseny de 963 metres. Curiosament, presidit per una estelada i un banc per seure dalt del mateix cim, amb unes vistes espectaculars i un mirador fantàstic. Baixem per l'altre camí i aviat veiem un petit monument dedicat a un muntanyenc. La baixada és dreta i pedregosa. Un cop al pla, s'arriba a la collada de l'Era de la Palla, on hi ha una pista que seguim recta durant un tram curt. A mà esquerra surt un corriol que agafem, és dret i encaixonat, que baixa per la petita vall del rec del Corral del Montseny. Sortim a una pista que ens porta a la Masia del Montseny, que dona nom a la zona. És un mas de planta rectangular i en el pilar de la balconada de fusta hi ha una posta que té les dates de 1876-1955. Ara el camí es bifurca i agafem el corriol de més a l'esquerra. Durant aquest petit tram de camí tenim boniques vistes de la reclosa de la fàbrica de Cal Rosal, amb un gran desguàs de l'aigua. El camí ara ens porta a la Via Verda de Llobregat. La seguim un parell de quilòmetres fins a sortir a l'aparcament passant per sota de l'eix del Llobregat. Aquesta excursió ha sigut un recorregut d'11 quilòmetres, 320 metres, un temps de caminada 4 hores i 1 minut, amb un temps total de 5 hores 55 minuts i un ascens acumulat de 532 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la Colla del Dimecres.

0: Gràcies, Pep. La setmana vinent, la penúltima excursió de la Colla del Dimecres d'aquesta temporada 2025-2026. I ara ja tenim a punt el Josep Parés aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Adéu, Eduard,
1: què tal?
0: Bona nit, Josep. Què tal? Que...
1: Bé, mira, us faré 5 cèntims com va anar la 59a cançó de muntanya que es va celebrar ahir, amb la participació de la Coral Llum, com sempre, i de 6 més, vull dir, si hi havia 7 corals allà.
0: Molt bé.
1: Van dir que en total eren uns 180-190 persones. Arrupit, es va fer arrupit, que si és petitet, doncs no ho vegis que d'allò. I, bueno, hi va haver una la rebuda, un esmorzar, visita guiada, el concert religiós de Sant Miquel, i llavors hi va haver el dinar de germanor a l'espai Joan Font. Jo he pensat, el Joan deu tenir alguna cosa que ve.
2: Doncs és cosí meu.
1: Ah, veus?
2: És cosí meu, és un espai que va donar
1: el meu cosí.
2: Jo vaig pensar,
1: dic, hi ha de tenir alguna cosa.
2: Sí, sí. Doncs,
0: en sèrio no? Sí,
2: és cosí meu.
0: Sí, en sèrio?
2: Sí, és veritat.
1: Molt bé, molt bé, tu.
2: Va donar, havia comprat allò per fer-s'hi una casa i llavors es va fer una casa en un altre lloc i aquest lloc el va donar el va donar al poble perquè fessin el...
1: Allò és grandiós, al costat hi ha una piscina, escolta, molt bonic, eh, tu?
2: Sí, sí. Mira, havia sigut el director de l'empresa on vaig treballar jo.
1: Em va fer gràcia i dic, costa, el millor.
2: I les meves cosines encara hi van i em sembla que hi ha una que viu.
1: Està bé, està bé. Res, em va fer gràcia, només era per això.
3: Arrupit.
1: Arrupit? Arrupit, sí.
0: Molt maco poble, eh?
2: Diu que és el poble, no ho sabeu, no?, que és el poble més antic del món. Del món, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Perquè diu que Adán ja hi cagava, Rupit.
1: Exacte. Això ens ho va explicar la guia, que hi va veure la visita guiada, ens ho va explicar. Sí, sí, és veritat, tu. Molt bé, Joan. Doncs, bueno, seguint, el diumenge, el dia 14, hi haurà una matinal al GR5. Volem seguir com a cuidadors de Sant Feliu a Sant Llorenç Savall a veure com està, si està ben pintat o què sigui. El dia 18 hi haurà una marxa infantil reduïta al Manel Carrasco i Fur, Viguera, en aquesta. El dia 19 hi haurà un audiovisual, que per cert, s'ha quedat que a l'hora en comptes de l'hora seria a les 8 del vespre. Des de llavors ja ho comunicarem amb l'Albert Naudín, perquè estigui a punt. El dia 21 hi haurà una sortida de Portbou a Llançà. El dia 21 hi ha la cronoescalada on trail, a veure com anirà això, que surt de Vigues fins a Sant Feliu. I el dia 28 hi haurà la matinal, un altre matinal per seguir el GR5 de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai. I això, de moment, és tot. I, per cert, he anat a la biblioteca i a La Vanguardia hi havia un escrit que posava un segle d'aventures d'un intrèpid doctor. Dic, ostres, Joan, potser haurà de llegir això. Que es tracta de vida de pel·lícula d'Oriol Domènech, de 102 anys, i és el número 1 del Centre Excursionista de Catalunya.
2: Carai.
1: Vull dir que llavors, aviam aquest home. Ja mirarem que la propera dilluns tingui un informe i ho podràs, podràs llegir, veure aquest home que és, tu, perquè 102 anys...
3: Són molts anys, eh?
4: I tant.
1: I res, Pep, ja aquí s'acaba, ja anirem parlant.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do.
1: A la propera.
0: Farcit, el programa s'ha farcit, Déu-n'hi-do les coses que s'han de fer.
1: Sí.
0: Perfecte. Moltes gràcies. La setmana vinent, més coses i més activitats del Centre Excursionista. Posem la sintonia d'entrevista i ja de seguida escoltareu a Pep Sans, que ja està a punt aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca.
5: L'entrevista de la setmana.
4: Bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pol Pueyo, ja el coneixereu, segurament, perquè està posat a tot arreu. A més, és molt esportista, triatleta. Bueno, crec que tot el que ha fet ja fins ara no ho hem fet nosaltres sumats.
2: I això que és una mica més jove que nosaltres.
4: Sí, jo que sí. I parlarem una mica de l'escola de trail que s'ha creat a Sant Feliu. I res, una mica que ens expliqui tot això i una mica com és la seva vida esportista, que també ens interessa. Bona nit, Pol.
3: Gràcies, bona nit.
4: Gràcies per venir.
3: No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bueno, i tant, veus. Un plaer.
4: I el que has vingut, hem decidit fer ressupor.
3: És fantàstic, això.
2: Sí. Has agafat un bon dia. Eh?
3: Sí? No, i tant. Podré repetir.
2: Li fotràs alguna cosa que es fotria al Pep?
0: Bueno, l'eixo.
2: Una mica...
4: Sí. Acostuma a coincidir, que ja quan els convidats venen...
0: Sí.
4: Perquè fem ressupor sempre.
5: Com que tindrem un altre convidat, potser te'n tocarà menys.
0: Bueno.
2: Farem un sacrifici.
0: M'escaparé una mica ara a menjar algú.
4: Doncs res, Pol, hi ha moltíssimes coses, estàs a pràcticament totes les entitats del poble, però em faltava alguna, que era aquesta de Codines Trail, aquesta escola de trail. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte i què tal, com està tot?
3: Bé. Sí, bueno, com dius, estem a molts llocs, però ara em van venir a buscar per fer-ne una més. I tot això va néixer a inicis de curs, sobretot des d'un grup de pares, Josep i Santa, el Gerard Gràcia, el Cristian Tellez, tots aquests es van veure el neguit aquest de que no hi havia com aquesta oferta de fer doncs, aquesta escola de trail. Es van basar una mica doncs, en diverses escoles que hi ha al Moianès, que tiren molt i han sortit esportistes molt bons, com el Biel Segués, per exemple, que té no sé quants mundials a la butxaca i bueno, una passada d'escola. I van voler-ho replicar una mica aquí a Sant Feliu. Uh-huh. I la idea inicial doncs, va ser, sobretot, crear una escola infantil, dedicada sobretot als nens... I bueno, que es reunirien això, doncs, un grup es reuneix el dimarts, un grup es reuneix el dijous i doncs, fan diversos entrenos durant una hora i mitja, més o menys. Uh-huh. I bueno, amb el neguit aquest de veure què passaria. I la veritat és que ara que ja hem tancat aquest primer any, doncs, a nivell infantil, un èxit. O sigui, sí, més de 30 infants. Carai. Venen fins i tot d'altres pobles.
4: Important.
3: Sí. I la veritat és que el projecte infantil és superengrescador i dona doncs, un futur que està fora del futbol, fora del hockey, fora d'esports tan competitius i tan...
4: Tan llaminers, no? Que sempre s'ha donat, i sobretot aquí també el hockey, no? Que també hockey...
3: Que s'ho carreguen tot, doncs mira... Que hagi pogut néixer això doncs, també és molt d'agrair també per aquesta cultura que s'està generant de tornar a la muntanya i de no estar sempre doncs, entre quatre parets, com en molts esports. I a inicis d'aquest any, ja cap al gener, em van venir a buscar a mi amb el neguit aquest de que hi havia molts pares que ara tenien enveja. Que clar, que els nens estaven fent tot aquest esport i aquestes activitats. Uh-huh. I molts pares que ja eren corredors i que volien com posar una mica d'ordre en tot això que entrenaven, doncs que volien aquest grup d'entrenament. I com que jo tinc un problema que en el meu diccionari la paraula no... hi és, però no hi ha la definició al costat, doncs vam dir que sí, i ho vam arrencar. I sí, vam fer així un febrer de portes obertes i tal, i la veritat és que està sent un projecte, per mi, super enriquidor, de creixement personal d'un àmbit que no havia tocat gaire, com era tractar amb adults dintre de l'entrenament. Uh-huh. I bé, jo crec que estem fent un enfocament molt xulo, perquè què passava amb tots aquests adults? Que clar, ells sortien a córrer. Simplement sortien a córrer, tothom té el seu grupet, però no hi havia com cap mena d'ordre dintre d'aquestes sortides, sinó que, mira, avui ens ve de gust fer una hora, doncs fem una hora. O avui hem d'anar a córrer aquesta muntanya, doncs l'anem a córrer. I el que hem intentat és doncs, posar una mica d'ordre, entendre una mica les nocions teòriques del que és l'entrenament, i doncs, jo estic intentant fer aquest trasllat de coneixement i donar com molts recursos de diversos tipus d'entrenament per fer aquesta millora dintre d'un trail, o sigui, un córrer per muntanya més competitiu, que era el que buscava una mica tota aquesta gent.
4: O sigui, hi ha l'escola de trail de canalla.
3: Correcte.
4: I la mateixa escola també d'adults, i diversos grups, diferents edats, tu t'encarregues una mica de gestionar la part dels adults.
3: Correcte, sí. Sí, sí, estic amb l'entrenament dels adults, sobretot.
4: Que al final és un esport que sembla fàcil, eh? És córrer per la muntanya, però potser també hi ha més coses a mirar, no?
3: Sí, sí, sí, sí, està clar. Al final, tu qualsevol esport el pots practicar doncs, des d'un caràcter més lúdic o el pots afrontar des d'un caràcter més competitiu. Aleshores, en el moment en què busques aquesta competició, doncs sí que comences a necessitar doncs, un treball de tècnica, un treball de rendiment esportiu, de condicionament del cos, i això és el que hem buscat doncs, en aquesta escola d'adults.
4: Molt bé.
3: Sí, sí.
4: Aviam, doncs, no sé si la part dels nens... te faré alguna pregunta, també.
3: Perfecte.
4: Perquè com se'ls distribueix, diguéssim, del grup d'aquests que dius que hi ha 30 nens, o més, que són molts, i venen de diferents pobles, va per edats, va per dies, per circuits? Com es distribueix el tema de nens?
3: Sí, clar, és una mica difícil de distribuir, ¿vale? Llavors, inicialment va ser més com per disponibilitats i després ja s'ha filtrat una mica més per edats o per si sempre es pot fer algun salt d'edat, si algun nen doncs, té moltes capacitats i tal, però al final perquè tothom gaudeixi. Però la veritat és que el grup, encara que el grup sigui molt divers, està funcionant molt bé perquè sempre és un treball a través del joc i desenvolupar doncs, aquestes capacitats adaptant-ho doncs, molt al grup que tens aquell dia. Clar. Al final, tu tens uns nens, no, és cert que sempre no venen tots, llavors tenen la capacitat, doncs, tots els pares voluntaris, el Ricard Puig ha fet un treball aquí darrere també d'ordenar una mica, la Carme Rutian també està fent diverses organitzacions d'entrenament, i això, jo crec que estan fent un molt bon treball, sobretot amb això, a través del joc i tal. Sí, sí.
4: I a nivell d'adults... Quants en sou i quin és el pla d'entrenament que fa servir? Fa servir per tots el mateix? Depèn dels nivells? Com està?
3: Doncs de gent, jo crec que ara som una quinzena d'adults, que és un grup molt xulo, realment. També passa com els nens. Els adults encara més que no poden venir sovint, alguns, però normalment som un grup estable de 8-9 persones, que està molt bé, per mi també, de poder arribar a treballar amb tothom en algun moment de la sessió. I l'organització de la sessió, clar, jo no veia que era molt difícil anar a marxar a fer una ruta, perquè, clar, hi ha nivells molt diversos. Hi ha des de persones que estan preparant una ultramarató de 160 quilòmetres i hi ha persones doncs, que simplement surten un dia a la setmana per sentir-se bé i perquè
4: és el que... Exacte. Sí, sense competir.
3: Exacte. Llavors, jo vaig pensar en fer un model d'entrenament on féssim un escalfament tots junts, arribéssim a un lloc i des d'allà es pogués treballar el contingut que volguéssim treballar. Per exemple, un dia la sessió que fem és fer pujades. Doncs marquem el recorregut de pujada i cadascú pot treballar amb la seva intensitat i les seves repeticions, tornant sempre al lloc d'inici. I aleshores jo puc estar a través del circuit veient què li està passant a cadascú o com està afrontant cadascú l'entreno. I ells, en el moment en què jo no estic amb ells, també saben perfectament quin és el recorregut i com poden treballar. Llavors, clar, el neguit inicial era, ostres, un entrenador per 15-20 persones que podem arribar a ser, com ho gestionarem? I crec que a través d'aquest model que hem aconseguit, doncs sempre està... Va molt bé perquè tothom pot adaptar l'entreno a les seves capacitats. Llavors, això és molt interessant. Sí.
4: Perquè entenc que al principi es va crear l'escola de trail més aviat per canalla, després s'ha posat el grup d'adults. En quin moment es comença a plantejar per què no fem un grup d'adults i et criden a tu?
3: Doncs neix sobretot del neguit dels pares, vull dir, de la...
4: També en tenim
3: sí,
4: ganes, no?
3: Sí, exacte, de dir, ostres, veiem els nens que s'ho estan passant molt bé, tenen aquest moment d'estar a la natura, nosaltres també volem fer això, i doncs... Al principi eren 2-3 persones, per tant era algo poc viable, però en el moment en què es va anar engrescant gent, es va anar corrent la veu d'escolta, potser es pot muntar això, buscaríem un entrenador, tu t'animes, i va anar corrent entre els diversos grups de corredors, doncs va sorgir la necessitat i ho vam tirar endavant.
4: Molt bé.
3: Sí, sí.
4: ara, abans comentaves que al Moianès hi ha una escola de trail molt potent i és així, però a més també a Moia hi ha, no és, és més d'adults també, entre setmanes fan entrenaments també dirigits d'aquests, jo havia anat quan vivia a Moia i anava amb un. I també, al final, això és algo que segurament es troba a faltar aquí a Sant Feliu, no? Perquè és el que dius, hi ha molts esports potents d'equip, però així és un escola d'atletisme, bueno, no d'atletisme, però sí que esports així dirigits a l'aire lliure que tothom s'hi pugui sumar, això podés trobar a faltar i per això també ha nascut, no?, aquest grup.
3: Exacte, sí. Al final és això, vull dir, tothom, és un poble que realment a través de l'Oncudines Trail, a través de les mil i una curses que es van fent a través de l'any, molta gent realment corria i, bueno, i això simplement ha fet que doncs, acabés nascent aquest projecte que és molt engrescador i dona una possibilitat més dins del poble per fer doncs, aquest esport.
4: Sí. I llavors, al principi, són, o sigui, comentes que són entrenaments, cadascú té el seu nivell i les seves objectius. Els que vulguin ser més competitius i participar en curses i això que potser estigui, en aquest sentit estiguis com més a sobre perquè millorar la tècnica, millorar no sé, l'explosivitat, aquestes coses d'alguna manera us planifiqueu la temporada o cadascú una mica això és més això, més amateur
3: sí, això ara per ara és bastant cadascú molt personal vull dir, en el moment en què ho vam iniciar la gent que ja planifica una mica la seva temporada ja la tenia planificada per tant, simplement hem anat respectant això i la setmana doncs, que tens competició aquell cap de setmana el que fem és no fer un entreno tan exigent simplement vens amb nosaltres i fas l'entreno però el fas a una intensitat molt més baixa I la resta de gent, ara sí que aquestes últimes setmanes ha anat sortint el neguit aquest d'escolta, podríem anar tots junts a fer diverses curses, tu quina cursa fas, ostres, doncs jo m'apunto, ara ja de cara a l'octubre ja s'està pensant si ens anem a fer la marató de muntanya de Sant Llorenç, l'altre vol fer una altra cursa. Que, clar, nosaltres com a club encara no hem donat la possibilitat aquesta de fer com un seguiment com més personalitzat, preparar tota una
4: pot ser que arribi
3: el moment.
4: És molt verd tot clar.
3: Exacte, és tot ha anat naixent tant sobre la marxa tot que ara ens estem prenent aquest any fins ara juliol, agost de prova, de veure què realment busca la gent o cap a on ha de tirar això. I jo crec que a l'agost sí que ens asseurem i valorarem realment com ho volem encarar l'any que ve, perquè també hi ha molta gent que diu, ostres, un cop a la setmana és molt poc, o ostres, jo és que els dijous que ho feu no em va bé, si muntéssiu un altre dia. Doncs anem recollint totes aquestes opinions, que són moltes, i molta gent va comentant, i jo crec que abans d'afrontar la nova temporada realment seurem i direm, va, volem encarar això.
4: I tant.
2: On ho feu, això? O sigui, us reuniu en algun lloc del poble mateix o sortiu a fora aquí, per aquí a la vora i a quin lloc aneu a entrenar?
3: Quedem sempre al centre excursionista. Vale? Funcionem amb un grup de WhatsApp, d'acord? Fem un llistat de qui creu que pot venir, qui no pot venir, que a mi també em serveix una mica per planificar doncs, quin tipus d'activitat podem fer o de quina intensitat puc treballar aquell dia. Vale? I llavors quedem al centre a les 7:30 i jo sempre dic quin serà el punt on entrenarem. Vale? Per exemple, dic a les 7:30 sortim del centre, però a les 7:50 el punt d'entrenament serà aquest, per si algú ve tard o si algú prefereix sortir escalfant des de casa per la limitació de temps o així. I llavors, doncs, molts dies estem entrenant per la zona del cim d'Àligues, tant en el camí gran com en el corriol fins al Parer. Estem també treballant molt a la zona de Can Bosc. Tot depèn del que vulguem treballar. A vegades ens quedem també en el poble, doncs en el parc de Calistènia perquè fem un entrenament de força, o en el camp de futbol que ens deixen un espai, o a les escales, a baix de tot del poble, allà sota del túnel que hi ha unes escales que no van enlloc, que dic jo. De la Casa del Millón. Bueno, hi ha molta gent que li diu la Casa del Millón i són unes escales que haurien de baixar cap a una urbanització que no ha arribat mai. Doncs allà fem entrenos també. punts molt diversos. Jo també intento canviar molt, molt els punts perquè així també els estímuls siguin, siguin diferents.
2: Ja, ja, ja.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: A nivell d'entrenadors, sou, a part de tu, Pol, hi ha algú més? Perquè si no, potser tampoc donaràs a l'abast.
3: Ara, ara per ara, a l'adult sóc jo. O sigui, l'entrenador sóc jo. Sí, sempre hem dit que si el grup creix molt o si veiem que es poden fer dos grups de nivell o així, doncs que buscaríem un altre entrenador que volgués fer doncs, aquesta, aquest servei.
4: Molt bé, molt bé.
3: Sí, sí. Per ara, de moment, com et dic, tot va, va fluint. Sobre anem fluint i... Sí, sí.
4: Ostres, i doncs, això, això té, té... Sembla que ha arribat per quedar-se i no sé si, si has pensat, heu pensat com a mínim de, que això pot arribar doncs molts anys i créixer més, no?
3: Sí, sí, sí, és, al final és l'objectiu. La sort que tenim és que hi ha una base de gent molt implicada darrere, amb els pares que, bueno, que van crear aquest projecte, doncs s'hi han posat a tope i realment estan, estan doncs, sempre buscant la manera de millorar-ho, amb les samarretes, fent molta difusió, cuidant molt el detall també, sobretot amb els nens, si hi ha algun cas especial, realment acollir-lo molt bé. I jo crec que sí, o sigui, que tindrà molta continuïtat per la bona feina que s'està fent des, de, des del centre excursionista i tot el grup aquest associat que ha anat creixent i que estan treballant molt bé. Sí,
4: i
3: sí.
4: A nivell de nens, ja sé que tu treballes més la part d'adults, però a nivell de nens, de quina manera heu anat fent córrer la veu? Ha sigut fàcil perquè ja, al final és un esport que comença a conèixer i a tenir seguidors? Ha sigut més fàcil per això
3: sí.
4: O heu anat porta a porta, com aquell qui diu?
3: Al principi es va anar bastant porta a porta, vull dir, es va, sí que es va fer doncs, una mica de difusió per xarxes, es va anar explicant a molta gent. La sort és que al néixer des dels propis pares ja fas córrer molt ràpid la veu. Clar, entre les escoles.
4: Sí,
3: exacte, va ser sí, molt sí. fàcil. I també va haver-hi un punt clau que va ser doncs, la cursa del Canaló,
4: sí.
3: on es va veure realment un grup molt gran de gent amb una mateixa samarreta, que, doncs, que el, tots els joves, tots els infants sortien a escalfar junts, i això va donar com el clic aquest de dir, ostres, que aquí també està passant alguna cosa, anem a informar-nos. Jo crec que des de llavors també va créixer molt el projecte, i al final és això. També jo crec que la bona feina que s'ha fet a nivell d'infants és, vull dir, és la millor propaganda que té l'escola d'infants. Sí,
4: i
3: sí.
4: A nivell d'entitat, és una branca del centre excursionista?
3: Correcte.
4: Tant la de nens com la d'adults, eh?
3: Exacte.
4: Tot neix d'allà.
3: Sí, tot neix des del centre excursionista.
4: Per temes legals, aquestes coses si n'hi han d'haver.
3: Sí, exacte, exacte, exacte. Al final, bueno, tu et fas, et fas soci del centre excursionista i simplement doncs, tens la quota i sí, sí. O sigui, és, el nostre paraigua és legal, per ara és el centre excursionista i jo crec que seguirà sent així.
2: Es paga alguna quota especial per aquest grup o entra dintre del centre excursionista?
3: Es paga una quota, em sembla que són 20 euros al mes, en l'adult, l'infantil, ara mateix no ho sé. Sembla que sí que, és, que també hi ha una quota, però és molt reduïda, vale? Simplement doncs, per mantenir doncs el bon funcionament i pagar algun dels monitors i tal.
4: Sí, clar, al final
3: i, sí,
4: tot té un cost,
3: sí,
4: no?
3: Sí, exacte.
4: Per tant, si algú es vol apuntar, a part de ser soci del centre excursionista, hi ha aquesta quota de 20 euros. Ara parlem d'adults, imagino.
3: Sí, sí, sí.
4: I a partir d'aquí, quin és el següent pas? Entren en un grup de WhatsApp on t'informen dels dies, de quin tipus d'entrenament hi ha, és això?
3: O... Exacte, sí, sí, sí. Al final tu fas el contacte amb el centre excursionista o ens contactes a través de les xarxes i tal, i llavors hi ha el típic formulari d'inscripció i així, i sí, sí, ja entres en el grup i llavors ja estàs al corrent de tot. Anem actualitzant. Doncs cada, jo intento els dimarts, dimecres ja passar... començar el llistat i el dimecres o dijous al matí primera hora ja dir quin serà el tipus d'entrenament. Tot i que últimament ja prefereixo no explicar gaire. Perquè depèn del que diguis, algú s'espanta ja i ja... Veus que va baixant gent de la llista. No, és que jo ara no puc. Res, jo ja... Mira, poques pistes,
4: ara,
3: ja.
4: Et diré una cosa que potser potser ara no ve encara és molt d'hora, però a la llarga potser ho podeu agafar, i és quan anava aquí aquesta, aquests entrenaments dirigits. Tenen una llista, tu t'apuntes, fes la llista de la gent que ha anat venint. I al final, sembla anava per semestres, final d'any i finals de desembre, bueno, sembla que ho feien dues vegades. Es feia un sopar i llavors hi havia tres premis. El primer, el segon i el tercer, no? Com el que ha vingut més dies sense faltar, i el segon i el tercer. I hi havia un pot petit, segurament...
5: Per tenir més gent,
4: bueno, clar, la fidelitat premiava el que més hi anava. I, i al final, sí que és veritat que és un grup molt gran aquell, i no és una branca de cap centre excursionista, al final és una feina de gent, i és més fàcil doncs, tenir uns premis més macos. Però
5: és igual, si són 10, 12, 15, és igual.
4: Sí, unes malles d'aquestes de córrer.
3: Pues sí.
4: I tant. Vull dir que...
3: I tant. Jo t'agafo la idea. Sí, perfecte.
4: Final,
3: i tant,
4: sempre...
3: per estimular, serà xulo.
4: Ja no parlo de temps ni de qui és millor i qui és pitjor, sinó de, mira...
3: Exacte. No, al final, la implicació i el repte personal d'anar venint és el que premiem. Al final, això m'agrada que treguis aquest tema també perquè... Clar, molta gent venia espantada els primers dies de dir, ostres, l'entrenador és el Pol, que és aquest que, doncs, que surt a córrer cada dia i que el veiem a totes hores amb la roba d'esport i tal. Què ens farà fer aquest boig? Al final, ho vaig explicar aquí quan vaig venir al Tu Jugues, al final ens adaptem a tothom. O sigui, no hi ha ningú... que hagi hagut de plegar un entreno perquè és que m'estan matxacant. No, al final... Volem que la gent vingui, volem que la gent gaudeixi de córrer, que no el segon dia ja estigui fart de córrer i no es torni a posar unes bambes, i l'objectiu és això, vull dir, que tinguin tots els recursos i que realment gaudeixin fent això.
4: És competir per un mateix, no?
3: Exacte, la millora personal. Sí. I llavors, a partir d'aquí, que cadascú afronti el repte que vulgui afrontar a nivell de curses i tot. Exacte.
4: Molt bé. Doncs molt interessant, i jo no descarto apuntar-m'hi.
3: Perfecte. Jo, mira, l'última vegada que vam estar aquí, l'Aleix va dir, jo vindré a provar, i és un dels que no ho feia cap setmana. Sí, o sigui que...
2: Tu t'hi dediques bastant professionalment, diguéssim, a les curses, o com ho portes?
3: Jo vaig tenir uns anys de fer triatló semiprofessional, estava en un equip nacional, i sí, llavors en aquell moment doncs, tenia una rutina d'entrenaments, un entrenador, tenia el nutricionista, tenia un entorn... que estava bastant obligat a complir, fins que el meu cap va dir prou, i llavors ho vaig deixar en sec. Vaig estar un any que vaig passar de tot, absolutament. Vaig recuperar tota la joventut que no havia tingut. I ara, a poc a poc, he tornat a gaudir molt de tots els entrenos, de les competicions.
2: També
3: a poc he anat entrant.
2: Tornes a competir, diguéssim.
3: Sí, però ara competeixo per mi.
2: No ho portes tan en sèrio com ho havies portat, diguem.
3: Exacte. Intento portar-ho sèrio, perquè sóc així de tossut, que si ho faig ho he de fer molt bé, o intentar-ho fer-ho molt bé a nivell d'entrenaments.
4: Al final són molts anys, no?
3: D'aquesta exigència, doncs ara... Encara que vulguis sortir suau, em costa molt fer-ho suau. Però sí, ara intento tornar-hi. Aquest cap de setmana vaig fer una de les meves primeres curses de molt alta muntanya.
4: Quina va ser?
3: Va ser la Yes X Trail. Yes de Cerdanya, que sortíem d'allà del refugi del Cap de Rec. I amb 7 quilòmetres havíem de pujar fins a la Tossa de la Plana.
2: Tossa Plana de Lles.
3: Això mateix. Que em sembla que els andorrans li diuen diferent.
4: No. Pot ser.
3: Sí.
4: Possible.
3: Sí.
2: I per allà hi ha la Muga i...
3: Exacte. La Muga, Maladeta...
2: Sí.
3: Vèiem tot això. Sí, m'han dit que es veia. Jo només mirava el terra. Sí, prou feines tenia amb anar seguint el de davant i no matar-me. Sí, però molt xula. Un terreny preciós.
4: El fet ara que comentaves que vas deixar-ho així de cop és perquè... l'exigència és tant i et sacrifiques tant que si arriba un punt que potser no t'hi has de dedicar, no val la pena, no? Potser, o com o t'has cremat. De...
3: Jo crec que va ser més el tema de cremar-me, també de que venia de molts anys que ho podia compatibilitzar molt bé amb els estudis, però llavors vaig fer el canvi a la vida laboral, i sí, sí, el factor mental és clau en qualsevol esport, i en aquell moment doncs, el meu cap no volia sacrificar tot el que estava sacrificant per algú que a mi personalment no m'estava omplint ja.
4: Clar.
3: Sí, sí. També va ser un moment en què l'equip ja tenia una base molt gran i potser vaig sentir que ja no se'm necessitava tant i vaig aprofitar i vaig agafar la via d'escape i vaig...
4: Bueno, al final també sí, la vida, no? També, al final també tu canvies, et surten nous objectius, noves ganes de fer altres coses i...
3: Sí, sí. Nous neguits, i tant. Sí,
4: molt bé.
3: Sí.
4: Doncs res, Pol, alguna cosa més a comentar que no haguem dit de l'escola de trail que sigui important de dir?
2: Hi ha algú dels que vas veient a l'entorn aquest que esteu ara que vegis que pugui destacar, per exemple, que pugui arribar doncs, a metes bastant més elevades?
3: Clar, això, jo al no veure els infants és difícil de dir. Clar, jo ja agafo els adults que al final... van amb un rotllo molt més
2: de mantenir-se en forma.
3: Sí, de mantenir-se. Sí que hi ha un parell o tres doncs, que sí que tenen el neguit aquest de competir i sí que estan fent un canvi molt xulo. I clar, pels que he vist jo, no. Sí que m'han comentat que sí que hi ha algun dels infants que sí que està fent un treball molt xulo i que ja venia de fer caminades molt, molt llargues. Ara no em sortirà el nom.
6: El Guim
3: Vinyes.
4: Ah, molt bé.
3: Que fa... Em sembla que està fent tot el circuit aquest de caminades... De que, no sé com es diu ben bé. Aquestes caminades a 50 quilòmetres i tal. Això, sí, sí, sí. I sí,
4: a punt de maneres,
3: Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, de fet, va guanyar la 360, la categoria aquesta de caminants, la va guanyar ell.
4: Mm-hmm.
3: És un nano de 10-12 anys, o sigui que aquest nano, ara que s'hi està posant a córrer, també té molt bon motor.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Sí, sí.
4: Doncs res, Pol, ho hem de deixar aquí, que ara el Pep té de la seva secció del temps. Moltes gràcies per venir i
3: a vosaltres.
4: T'esperem ara el ressupost.
3: Jo us espero a la taula, ja, també. Moltes gràcies.
4: Gràcies. Bona nit.

0: Últims minuts del programa d'avui, que es dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Què podem dir aquests dies? Que hi ha bastant tranquil·litat meteorològica. El cap de setmana ha estat tranquil. L'inici de setmana, també, només amb algunes tempestes a la zona del Pirineu. I unes temperatures, jo crec que bastant normals per l'època de l'any. No hi ha grans calorades, tampoc no hi ha grans calorades a la vista, i es dorm molt bé, eh? Jo crec que a Gallifa, Joan, també es dorm bé, no? A Gallifa, sí. Es dorm bé.
1: Estem... Avui hem fet 28 graus.
0: Avui ha fet més calor, avui ha fet més calor. Però jo crec que es pot suportar, de moment es pot suportar, sí. I ja haurem passat 10 dies del mes de juny. Uh-huh. Vull dir que està bé, que està bé, que està bé aquesta calor. I està sobretot bé això, que les nits es pugui descansar i es pugui dormir, perquè si no, després sí que el dia es fa molt i molt llarg. Anem pel futur. Què passarà, què passarà aquest futur? Teresa, digues, Teresa.
2: No, dic el que queda encara per la calor.
0: Ah, no, sí, que queden molts mesos, però si jo me'n recordo, és que la gent té poca memòria, però jo me'n recordo que l'any passat, just fa un any, per aquestes dates ja va començar una onada de calor, poder no tant d'hora, cap al 15 o 16 de juny, ja va fer moltíssima calor, que vam arribar a Sant Joan amb valors ja de 40 graus. Esperem que aquest any no es repeteixi.
3: Diuen que hi ha el Niño aquest any, molt, sí, molt potent, això pot afectar-nos.
0: Jo estic en articles que diuen que aquí l'afectació serà mínima.
3: Ja ho anirem veient.
0: De moment el que està clar és que demà no ens afectarà el Niño. Demà sí que no ens afectarà el Niño, perquè baixaran les temperatures i de manera clara...
3: Ens afectarà el Papa, no el Niño.
0: Exacte, això sí que ens afectarà. El Papa ens afectarà bastant més que el Niño. I demà les temperatures baixaran. Atenció a les màximes. 23-24 graus. Baixaran bastant les màximes. Creixeran més nuvolades que avui. I pot haver més tempestes a la zona del Pirineu, que en principi no arribaran a Sant Feliu. Si arriben, arribaran 4 gotes. Molt poca cosa. Dimecres,

Ahir Barcelona va viure una d'aquelles nits que van molt més enllà d'un acte institucional, religiós o cultural. Va ser una nit que va explicar al món qui som i què som capaços de fer quan unim talent, patrimoni, creativitat i ambició. La inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, no és només la combinació d'una obra arquitectònica extraordinària. És també la demostració que les grans idees poden sobreviure al pas del temps. Fa 100 anys que Gaudí va morir, però ahir el seu pensament continuava ben viu, elevant-se fins als 172 metres d'alçada, convertint la Sagrada Família en l'església més alta del món. Gaudí era un geni universal, però abans de res era un català profundament arrelat a la seva terra. Entenia el paisatge, la llum mediterrània, la natura i la cultura del nostre país com a fonts inesgotables d'inspiració. La seva obra no es pot entendre sense Catalunya, de la mateixa manera que avui Catalunya tampoc no es pot explicar sense l'empremta que ell hi va deixar. I ahir, precisament, Catalunya va estar a l'altura del llegat de Gaudí. Més de 120.000 persones van assistir a un espectacle que va combinar tradició i innovació amb una naturalitat admirable. L'Escolania de Montserrat, els jocs de llum sobre les façanes, la música, els drons dibuixant el rostre de Gaudí al cel de Barcelona, els focs artificials i l'encesa de la Gran Creu van convertir la ciutat en un aparador mundial de cultura i excel·lència organitzativa. Perquè això també s'ha de dir, organitzar un acte d'aquesta magnitud, amb aquesta complexitat tècnica i aquest impacte internacional, no és a l'abast de qualsevol. Requereix professionals preparats, institucions coordinades, capacitat logística i una societat acostumada a treballar bé les coses. I a Catalunya, una vegada més, va demostrar que té aquest nivell. Sovint parlem de les nostres mancances, dels problemes quotidians i de tot allò que queda per fer. Però també convé reconèixer els èxits, i el d'ahir va ser un èxit col·lectiu. Un d'aquells moments que projecten una imatge moderna, culta, oberta i innovadora del país. La frase de Gaudí, que els drons van escriure al cel, resumeix bona part del seu pensament. Primer l'amor, després la tècnica. Potser aquesta és també una bona definició del que es va viure ahir. Darrere de la tecnologia més avançada, de les 15.000 peces de ceràmica de la Creu, de les 50.820 rajoles que recobreixen l'interior de la torre o dels espectaculars efectes visuals, hi havia l'amor per una obra, per una idea i per un país. I és que la Sagrada Família ja no és només un símbol de Barcelona. És un símbol de perseverança. La prova que els projectes que valen la pena poden superar generacions senceres. La demostració que la cultura, quan es fa amb excel·lència, és una de les millors cartes de presentació d'un poble. Ahir Gaudí va tornar a mirar Barcelona des de les altures i Catalunya va demostrar que continua sabent somiar en gran. Per un moment, fins i tot, vaig retornar al passat i vaig tornar a reviure els Jocs del 92. I si compares amb els actes que vam veure a Madrid, es torna a veure una altra vegada la carrincloneria, la... Deixem-ho aquí, perquè diria paraules que no toquen dir. Feta l'editorial, benvinguts de nou al programa.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 37, penúltim d'aquesta temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural. També repassarem la previsió del temps de mans amb Pep Acosta, seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll, i acabarem i continuarem el programa parlant amb Joan Anton Català Amigó, llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Es va especialitzar en química quàntica i va obtenir el màster en astronomia i astrofísica per la Universitat Internacional de València. És conferenciant i divulgador científic en diferents mitjans de comunicació, televisió, ràdio i premsa, i és també el principal astrònom divulgador de l'Observatori Fabra, que qui no hagi anat a fer el sopar de les estrelles, ho recomano des d'aquí, perquè a part d'escoltar llargament a Joan Anton Català, que és un crac de l'astronomia, a mi em va captivar. A part, tens un privilegi de sopar allà al mig de bueno, pots veure tot Barcelona des d'una de les zones més maques, com és l'Observatori Fabra. Per tant, us ho recomano des d'aquí. Avui podrem parlar amb ell, perquè també és escriptor, ha presentat diversos llibres, i ens ha donat aquesta oportunitat de poder-li fer aquesta entrevista. Dit això, deixeu-me presentar els membres del programa que fan possible això, que tot això funcioni, des del control tècnic. Caral Blanco, bona nit, com estem?
1: Hola, bona nit. Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ja amb ganes de vacances?
1: Mare de Déu.
0: Que em fa de dies, oi? Uf. Isaac Cobos, bona nit, com estem?
2: Molt bona nit.
0: Avui va de blanc, eh? Com que ahir hi havia el Papa a Barcelona...
2: Sí, sobretot.
0: S'ha posat de blanc. Li falta el casquet volador del Doraemon aquí del cap.
2: És un referent per mi total.
0: El què, el casquet o el Papa?
2: El Papa. El Papa.
0: Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Molt bona nit. No, és pel Mourinho, això, eh? No és pel Papa.
1: Ah, no.
3: És pel Mourinho.
0: Pel Mourinho. Ja torna a rondar per Madrid, oi?
3: Sí, això diuen ja que va per allà, per aquells lars.
0: Tornem al merder. Heu pogut disfrutar del Papa, jo crec que...
3: Home, gaudir moltíssim.
0: Hem pogut gaudir de l'espectacle visual ahir de TV3, des d'aquí, felicitar-lo.
3: Tot el de més potser estava de més, és allò el que tenia que veure, el d'ahir vespre. Era realment un espectacle.
0: Increïble, eh? Vist des de casa, des del sofà de casa.
3: Un espectacle d'una obra d'arquitectura impressionant i un muntatge per la seva inauguració 10 vegades impressionant. Vull dir, és que és així. És una obra mundial, d'abast mundial, i que serà, ja era, però encara serà més un referent de Barcelona per tot el món.
0: Sí, totalment d'acord. Tu també la vas poder veure, Isaac Cobos?
2: No he vist res referent al tema.
0: I Caral.
2: Crec
1: com l'Isaac.
2: Crec que s'hauria d'haver separat, tot i que considerareu que hi ha un vincle, però crec que s'hauria d'haver separat la inauguració de la Sagrada Família amb l'acte del Papa. Crec que una cosa és...
0: Una cosa, jo diria que va bastant lligada amb l'altra, eh?
2: Sí, evidentment.
3: Totalment, almenys l'arquitecte.

0: història de Gaudí, justament, amb dos vessants molt distanciades d'algú que deia històricament que era molt eclesiàstic i algú que tot el contrari.
1: Sí, vull dir que està més vinculat al món de la filosofia, la maçoneria... Veritat, però no deixa de ser una església, sí. No deixa de ser una església catòlica, sí. I ha vingut el màxim representant del catolicisme a inaugurar-la, el qual em sembla totalment conseqüent.
2: Sí, que van molt relacionades una amb l'altra. Crec que una cosa ha tapat una part de l'altra.
3: No comparteixo la idea, de fet, ja s'han intentat, o sigui, ja han intentat treure-li importància, de fet, han aprofitat la visita del Papa per inaugurar la Torre de Jesús per fer-lo parar a Madrid. És així?
2: Per fer
3: una parada per tècnica a Madrid.
1: Que no tenia que parar a Madrid. Tenia que venir aquí, sí, i a Canàries.
3: Havia d'anar
1: aquí. Són els dos llocs que volia anar.
3: I a mi...
2: Home, tenia que venir el Bernabéu.
3: Ho dic així de clar.
1: Exacte, perquè li duguessin una samarreta.
3: A mi no m'hi sobra això. A mi m'hi sobren altres personatges que hi havia ahir que ben bé encara no entenc què hi feien. Però...
0: No ho vaig veure, bueno, jo, així que... No. O sigui, he vist imatges de com ho van muntar després.
3: Que hi hagi el rei d'Espanya i la seva dona allà assentat a primera fila, la veritat, és un cap d'estat, evidentment, i tenen tot el dret de ser-hi en un acte com aquest, però... Em va patinar bastant, com altres coses que
2: em
3: patinen.
2: Com el que va passar en el Congrés.
3: Però... Sí,
2: el discurs, exacte, en el Congrés i tothom alabando.
3: Però...
1: Sí, aplaudiendo, clar. Sí.
3: Però, evidentment, era un acte religiós...
1: Però això, d'acord, que és el cap de l'Església Catòlica, totalment d'acord. Sí, sí. Però és el cap de l'estat de la Ciutat del Vaticà, que és un estat que té lloc, que té una cadira a la ONU. És un estat. Per el que sigui, és un estat històric, un dels més antics d'Europa.
2: Jo el considero un paraís fiscal.
1: És un estat. Andorra? Té la consideració d'estat igual que Andorra.
2: Sí.
1: Igual que Andorra té la consideració d'estat.
3: Fixeu-vos que, però, el president d'Espanya no va rebre el Papa a Madrid.
1: No, va rebre els Reis.
3: En canvi, sí que l'ha anat a rebre avui a Canàries.
1: Perquè és la màxima autoritat, el rei.
0: Ah, que ho ha anat a Canàries.
1: El rei és la més autoritat que el president del govern, amb la qual el rei és el que va rebre el Papa. Mm-hmm. El rei és el que va rebre el Papa. I en cas de que el rei no hi pugui anar per lo que sí o perquè no vulgui, la segona autoritat és el president del govern, que és el que el té que rebre, perquè és un cap d'estat. Això, i és així. Si ve el Macron, passarà exactament el mateix. Passarà exactament el mateix.
2: No,
1: es col·lapsarà el carrer si va a visitar un museu o va a visitar un lloc, col·lapsaran tots els carrers perquè passi el Macron. És exactament el mateix. Perquè és un cap d'estat. Que després hi ha unes determinades cerimònies que se celebren perquè és el cap de l'Església Catòlica. Totalment d'acord. Sí. Llavors, potser tenia que haver rebut a les víctimes amb més gran i amb més profusió. Potser tenia que haver fet moltes més coses d'aquest tipus. Correcte. Però és un cap d'estat.
3: Sí. Totalment d'acord.
2: Sí, això és innegable.
3: I deixeu-me dir també que a l'època i a l'edat que estem, si compares les imatges de fa 40 anys a ara, he quedat bastant bocabarat. Perquè em pensava que tindria menys adeptes i, ostres, la gent... S'hi ha volcat.
1: Posa meitat,
3: no només a Catalunya,
1: Posa meitat curiositat i meitat...
3: Sí. Suposo que sí.
1: I meitat però... fe.
0: Que ostres, no sé,
3: jo he quedat parat.
1: Sí, meitat curiositat, meitat fe. Segur, home, això segur.
2: Sí.
1: Això segur. Igual que si estàs per allà i ve, jo què sé, el Trump, igual surts allà per veure el Trump, a veure si és veritat que aquell tio existeix i no es desfà mentre li toca el sol, jo què sé. Val?
3: Feta l'editorial, anem a fer la repassada a l'agenda cultural de Codines.
4: L'agenda.
1: Et sona la veu com si fos lo gravat, eh? Ha sonat igual, vamos, com si fos lo gravat. Igual, segurament, vamos. Dic, mira, si era la Caral i no m'havia
0: anat. Jo m'ho sé quasi de memòria.
1: Bé, com que l'agenda avui no és gaire llarga, les coses com
3: sigui,
1: no és massa llarga. El que sí que m'agradaria, perquè he estat a l'acte de restitució del privilegi real original de Sant Feliu a l'Arxiu Municipal, i he estat aquesta tarda amb aquesta presentació, i la veritat és que ha sigut un acte molt, molt, molt ferm, molt maco. Estaven convidats tots els alcaldes vius que han passat per l'alcaldia de Sant Feliu, tots els regidors que volien estar-hi, i tot el públic que ha volgut. Estava en exposició el document com a tal, que té des de l'any 1799, té 227 anys, aquest document. És un document de Mira'm i no em toquis. Està bé, però mira-me, no toquis.
3: Cal no tocar-lo perquè segueixis
1: tan bé. Sí, perquè segueixis tan bé. Això ha sigut una negociació perquè el primer que va tenir aquest document guardat, per tal com ha explicat l'alcalde, i després ho ha explicat també molt bé el Francesc Garriga, i hi havia dues persones de la Diputació, la cap d'arxivers i un arxiver,

0: aquest document va estar guardat molt de temps a l'església de Sant Feliu de Codines i va passar al bisbat de Vic, que el van allà tenir ben, a bon resguard, i per fi doncs, ha passat a l'arxiu municipal, que és on ha d'estar un document d'aquest tipus, que m'ha sobtat, perquè és del 1799, en quan l'escudella té 10 anys més, perquè el primer document que hi ha ficat de l'escudella és del 1789.
1: Ai.
0: És curiós, això. I es va comprar per 25.000 rals de velló.
1: Ah, això, hauria de buscar el ChatGPT si m'ho pot traduir.
0: Sí, eren 6.600 pessetes de l'època, que en aquest moment serien 36 euros.
2: Crec que hi ha una oferta,
0: Sí, ho he estat mirant, mentre estava allà, i dic, a veure, per curiositat, el que passa d'aquell moment, de 1799. Serien de 1799, aquesta seria l'equivalència.
1: Han fet alguna menció, alguna entitat que hi hagués col·laborat? Han fet alguna cosa o no?
0: Bueno, han dit que tots els ajuntaments fins al moment han estat mirant d'aconseguir aquest document i poder-lo portar, i entre tots, pues, a través de la Diputació, que fa ja 20 anys que està treballant amb l'arxiu municipal, que és molt important als pobles, perquè aquí t'explica el passat d'un poble, evidentment a l'arxiu municipal pots veure absolutament tot el que ha passat al poble, doncs ara hi ha un document més que ens diu des de quan aquest poble és independent.
2: I s'ha explicat el per què no estava aquí aquest arxiu?
0: Perquè va guardar l'església en el seu moment i d'allà va anar al bisbat de Vic i bueno, doncs hi ha hagut que fer una sèrie de tràmits perquè tornés al seu lloc. Perquè, a més, diu, bueno, això ho ha dit el Pol, l'alcalde, i a més amb bastant encert. No sabem si aquest document que has quedat aquí a l'Ajuntament, tal com està, seguiria avui en dia amb aquestes característiques i, en canvi, l'església l'ha guardat molt bé. Això també és així. Ara tenim un arxiu que està ben cuidat i està ben catalogat i està ben tot arreglat i totes les coses al seu lloc i el que té que estar protegit i tal. I històricament això no ha estat així. L'arxiu fa pocs anys realment que hi és en condicions. Aleshores, bueno, que aquest document ara estigui resguardat és perfecte que estigui així. No, i a més el Francesc Garriga ha explicat una mica la història d'aquest document, de com va ser, perquè hi havia la baronia, després va venir el Consell de Seguent que se'n va fer càrrec, es van eliminar les baronies, bueno, i es va haver de comprar independència, per dir-ho d'alguna manera.
1: Jo volia recordar, així li vam recordar també a l'alcalde Pol Cabotí, i em consta, perquè vaig estar parlant amb ell, que faria una menció, l'any 2000, no sé si ho recordeu, i éreu aquí, es va escenificar un tros d'aquesta crònica d'independència.
0: 1999, perquè feia 200 anys d'aquest document.
1: Amb més de 200 persones a la plaça, cal recordar-ho, això, i es va fer això, aquesta Constitució de Sant Feliu de Codines com a municipi independent de la baronia. Això va fer-ho el grup de teatre...
0: Correcte, sí, ho ha dit, perdona.
1: I crec que estaria molt bé, i ho així li han traslladat...
0: Perdó, ho ha dit.
1: Que es tornés a recuperar.
0: Ho ha dit que havien fet, amb el motiu del 200 aniversari, els de Grana Teatre, actualment amb aquest nom, i una obra escrita per en Ignasi Roda, sí. I es va interpretar fent aquesta menció. Sí, ho ha dit, perdona, ha sigut jo que no ho he... No ho he...
1: Ho agraeixo, perquè va ser
0: no
1: també
0: sí.
1: Una idea molt ben treballada... que va portar molta feina, va ser una idea també amb l'exalcalde Pineda, i ostres, va costar moltíssima feina, moltíssima, no sé el que és moure 200 persones actuant, i hòstia, va ser una cosa...
0: Ho ha dit.
2: Tornarà a veure?
0: S'hauria de recuperar. Jo quan ho ha dit...
1: L'obra s'ha recuperat, s'ha fet arribar a l'alcalde, i ara ja...
0: Jo, quan ho ha dit, he pensat en això, que pues, seria interessant, potser ara mateix, que són els 227, no, però pels 230, pels 200, potser sí que seria un moment de poder-ho recuperar.
3: Perquè no està gravat, el del 99.
1: No, en vídeo no, perquè es va fer tota una escenificació a la plaça.
3: Vale.
1: Això sí que està gravat, però llavors es va fer l'acte de l'obra en el centre cívic i allò no es va gravar. Perquè es va fer una estrena amb l'alcalde per festa.
0: El gravador oficial de Sant Feliu no devia estar actiu encara.
1: No, diria que no.
0: Li puc preguntar,
1: encara estava treballant i encara no tenia
0: li
1: temps.
0: Li puc preguntar, perquè si era un cap de setmana igual
1: estava... Ho pots preguntar.
0: Li puc preguntar al Jordi a veure si...
1: Poder ara...
3: Allà deu tenir un arxiu.
0: Perquè podria tenir... Bueno, té que tenir una casa que ja no hi pot viure perquè no hi cap res més que tot l'arxiu.
1: De fet,
0: una altra banda.
1: De fet, està més fora de casa que a casa. No sé, poder ara estar preparant ja la nova campanya electoral. Demana-li en temps.
0: No, vés a saber. Jo no li diré ara, també li diré dilluns al voler.
1: No serà la primera vegada que es presenta per l'alcalde.
0: Sí, ha fet esment amb aquesta celebració dels 200 anys, que a més es van fer uns medallons que es van repartir amb algunes, i aquest medalló li ha fet extensiu al mossèn, a l'església, perquè no sé si en aquell moment aquest medalló es va fer extensiu o no, donant les gràcies a que l'havien mantingut amb aquestes condicions. L'alcalde li ha fet una declaració, una carta de declaració, més el medalló aquest, per fer-li extensiu l'agraïment a l'Església per haver preservat aquest document.
1: Perfecte. Doncs bona feina, que quedi material a Sant Feliu, que és propietat nostra.
0: Demà dia 12, taller Un camp de flors, l'univers de Yayoi Kusama, a la biblioteca. La biblioteca de Joan Petit i Aguilar organitza demà a 5:45 el taller Un camp de flors, descobrim Yayoi Kusama, a càrrec de Catàrtic. En aquest taller ens endinsarem en l'univers d'aquest senyor, una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment el punt. Treballarem a partir de la idea del punt, els patrons i la repetició de motius. En acabar transformant tots aquests punts en el camp de flors com si es tractés d'un jardí imaginari per infants a partir de 5 anys i cal inscripció.
1: Ha de ser interessant perquè fins i tot les escoles utilitzen aquesta autora. Per tant, és
0: interessant.
1: M'ha sonat molt perquè els meus fills, com a mínim, l'han treballat tots dos.
0: Mira, llavors és una activitat perfecta que es fa extensiva a les escoles, també. Diumenge, mercat de segona mà. Dissabte, en principi, no hi ha cap activitat. Aquesta setmana, la setmana passada hi havia moltes. Aquesta setmana estem...
1: La gent ja té ganes de platja.
0: Només tenim això. Passem al dia 15, que és el dilluns. Hi ha una xerrada molt interessant de prevenció en cas d'onada de calor que l'organitza l'Ajuntament, a càrrec d'Anna Guijarro, infermera del CAP de Sant Feliu. Les altes temperatures poden suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació, esgotament o un cop de calor. Prevenim riscos i gaudim d'un estudi saludable i d'un estiu, perdó, saludable i segur. Això és el dilluns a les 6 a la sala de biblioteca Joan Petit i Aguilar. Una xerrada oberta a tothom, especialment, evidentment, a la gent gran. I en principi no tinc res més que recordar que els dissabtes hi ha el country amb els seus horaris habituals, els dijous hi ha les sardanes, també hi ha els dijous ja no en anglès,
1: no.
0: Les sevillanes també.
1: Es va acabant tot,
0: dijous.
2: Em sona a mi, passa que no sé si...
1: Ah, i ara?
2: No.
1: Diuen.
2: No, em sona haver vist també alguna publicació de alguna cosa de l'Oncudina, la primera bicicletada.
0: Està anul·lada.
2: Però hi havia alguna.
0: Està anul·lada.
1: Sí,
0: ha sortit avui a les xarxes. Ai, per cert, fa...
1: Però
0: 52 minuts,
1: sí,
0: que es poden comprar les entrades pel Juliol de Can Xifreda.
1: Vinga. Maria del Mar Bonet.
0: El dia 2.
1: Va, perfecte. I ja està oberta la piscina...
0: Sí, ho he comprovat.
1: De Solanes, ja l'heu pogut catar?
0: L'he pogut catar. No he banyat, perquè
1: no podia
0: fred. La nena sí que es va banyar, l'Ariadna, però jo no tenia nassos encara de fotre el peu allà dintre.
1: Bé,
0: tot
1: maco,
0: arribarà, la setmana maco. Que ve arribarà. Sí, està bé, com l'any, pràcticament com l'any passat, que s'obre el dia 1 de juny, en comptes de just per Sant Joan. I avui, per exemple, ho estaven dient a la tele, també, que molts pobles de Lleida estan obert la piscina ja a principis d'aquest mes de juny, que he pensat, bueno, doncs, podria sortir Sant Feliu perfectament, perquè el dia 1 de juny ja estava obert a la piscina.
2: Vull dir, has pogut veure la zona nova aquesta del pic?
0: Sí, he pujat a dalt a la zona nova, és una zona nova que hi ha dos o tres taules d'aquestes de fusta amb bancs acoplats i que no sé quina ombra hi haurà, però de moment no n'hi havia gaire. Però bé, és una zona més on es podrà estar i es podrà fer pícnic. Si tu portes la teva bosseta, doncs es podràs marxar allà tranquil·lament i cap problema, i vols passar el dia a la piscina.
1: Has pogut ja fer el descompte de l'abonament de jubilat?
0: Evidentment. No, el de jubilats és més car. Si ets d'un club esportiu, com el centre excursionista, encara surt 5 euros menys.
1: Patam!
0: Que l'any passat vaig caure i no me'n vaig donar compte que hi havia dos excursionistes.
1: Dius que tinc tants carnets que haig de mirar quin és el que em surt més a compte.
0: Són 5 euros, llavors.
1: 5 euros, Joan?
0: Si ets soci d'un club esportiu, tens un preu concret.
1: Això és veritat.
0: Si ets jubilat, és més car.
1: Això és veritat.
0: Va, com va això, noi?
1: Però és personal.
0: Sí, personal i és transferible. I aquest any la nena, la neta, l'Ariadna, ja fa 4 anys, per tant ja toca pagar. L'any passat no, aquest any ja toca.
1: La meva filla és d'un club.
0: Per tant, sortirà més barat tu.
1: Però jo no. En fi, anem a fer la previsió del temps del Pep Acosta, perquè l'agenda esportiva, com que ja no hi ha esport de Codines, ja no en parlem. Per tant, fins l'any que ve ja. Anem a fer la previsió del temps.

0: Hola, què tal? Benvinguts a Tacon Raja, benvinguts a la informació meteorològica. Un cap de setmana que s'espera molt i molt tranquil. De moment tenim un juny amb unes temperatures bastant controlades, no està fet molta calor ni molt menys, les temperatures molt a ratlla i amb unes nits força fresques. Es pot dormir molt i molt bé aquestes nits, no està fent cap gran calorada. I tot això que ja tenim guanyat, perquè ja som gairebé mitjans de juny, i tot això que ja tenim guanyat, que podria ser molt pitjor ja les temperatures d'aquests últims dies. Al cap de setmana sí que pujaran les temperatures, però anem a pams. Demà serà un dia amb molt més de sol. Aquests 3 o 4 últims dies hem tingut bastants núvols. Demà marxaran ja tots i farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar. Al costat de casa nostra, màximes al voltant dels 28-29 graus i ja en algun lloc superarem els 32-33-34 graus. Començaran a pujar les temperatures, temperatures per l'època que toca, més o menys. I de cara al cap de setmana. Demà pocs núvols, com deia, molt de sol. Dissabte també molt de sol. Increment de temperatures, màximes ja al voltant dels 35 graus. I 4 núvols només a la zona del Pirineu, molt poques novetats. Tenim un anticicló a prop i això és sinònim d'estabilitat. Per tant, molts pocs canvis tant divendres com dissabte. Molt sol, 4 núvols a tarda i les temperatures que aniran pujant. Hi ha algunes màximes al voltant dels 35 graus dissabte. Diumenge continuen aquestes temperatures altes, però com a novetat serà la formació de més núvols al Pirineu i d'allà d'aquests núvols hi ha la formació d'alguna tempesta, sobretot cap al Pirineu Occidental, on poden caure algunes tempestes cap a la Vall d'Aran, els Pallars i zones pròximes. Tempestes poc importants, però que sí que ja es poden anar formant. Més avall del Pirineu, cap al Prepirineu, també se'n pot formar alguna, però cap a la serrada del prelitoral, la transversal, aquests llocs no arribaran les tempestes, quedaran restringides a la zona del Pirineu. Diumenge la calor també serà important, màximes al voltant dels 35 graus a les zones més càlides. I això és tot a disfrutar del cap de setmana, un cap de setmana de ple juny, amb unes temperatures altes i amb unes tempestes el diumenge a la tarda. Gràcies, adeu!
1: Doncs ja tenim la previsió feta del nostre home del temps, Pep Acosta. En principi pinta bé, per tant, no ens hem d'espantar. Anem a fer les notícies del poble, que Jacobos les té totes recollidetes.
2: Avui anem pim-pam, eh?
1: Sí, un pim-pam.
3: Notícies del poble.
4: Doncs anirem a la part amb l'agenda, eh? Tampoc la cosa està... Ja de vacances, també.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé. Ja va bé, vacances. Oh, que bé.
4: Ens anuncien...
1: Què t'anuncien, va?
4: L'horari del cap de Sant Feliu.
1: Del cap.
4: Romandrà igual?
1: Tancat?
4: No, teòricament. Bueno, igual.
2: No, amb el mateix horari que tenen ara.
4: Amb el mateix horari. Ah. Amb el mateix horari.
2: No sé si hi haurà metges o no, però l'horari serà el mateix.
4: Ah, exacte.
1: Vas allà i no poden visitar mai o ningú agafa el telèfon, però...
4: A l'horari de l'edifici...
1: Però bé.
4: Concretament, la notícia és l'horari de l'edifici és el mateix.
1: L'horari de la porta? La porta aquella que s'obre de vidre?
4: Siguem estrictes amb la notícia.
1: Bé.
4: L'horari de l'edifici és el mateix.
1: Perfecte.
4: Val? Llavors, canviem. Espera, que això va més lent. S'ha obert la convocatòria d'ajut al menjador escolar per curs 26 i 27. Recordem que les sol·licituds s'han de presentar als serveis socials de l'Ajuntament. Totes aquelles persones que tinguin necessitats i calguin ajuda, ara és el moment. Més coses. Això ho dic, ho dius tu... En parles tu...
1: És el mateix que m'ha passat a mi? O...
4: Doncs ho diràs tu.
1: Sí.
4: Perquè si no, llavors directament no hi ha secció. Ep. Ostres, he borrat...
1: Espera, que se l'hi ha penjat.
4: No, és que he borrat la notícia que no tenia que borrar i he deixat la en venda,
2: fixa't.
4: En venda de les entrades. O sigui,
5: quina casualitat.
4: Qui n'hi havia tres...
1: Per cert, com a notícia, mentre l'Isaac busca la notícia, que no sap, no en té ni idea on l'ha posada, demà surt a la llum ja el guanyador del concurs de portada.
2: Ah, sí? Ja surt demà? Major. Bé, bé, bé.
1: I he vist per xarxes, no sé si heu estat al cas, que qui vulgui dissenyar la camiseta de la Festa Major,
2: correcte,
1: també...
2: Sí, s'ha posat a concurs, també.
1: Hi ha un concurs. Per tant, esteu a temps de presentar les propostes per poder...
2: Va fer la samarreta de la Festa Major.
5: El que no recordo el dia de la...
2: No sé quan acaba.
5: De tancament, no hi havia gaire marge, eh?
2: No ho sé. No, era just perquè s'han d'imprimir tot, sí, evidentment,
5: sí,
2: doncs s'ha de fer amb temps tot això.
5: S'ha
2: de fer amb temps tot això.
1: Doncs no. Si voleu, que hi sou temps.
2: Ah, bueno, perdó, i una altra cosa que no està a l'agenda, però que es produeix el dimecres de la setmana que ve, i a la presentació de la campanya d'edatisme. Hi ha una campanya d'edatisme.
4: Aquesta és la que s'ha borrat? Aquesta és la que havia tancat jo sense voler.
2: Doncs
4: també digui. Ho puc fer.
2: Doncs endavant.
4: No,
2: saps més tu perquè el tens aquí davant. Jo només he posat la cara.
4: El passa que, fixa-t'hi, que amb la notícia... Ah, no, aquest dimecres, el pròxim dimecres, el dia 17, a les 7 de la tarda,
2: sí,
4: a la sala d'actes del Centre Cívic, s'inicia la campanya També ho puc fer, ho decideixo jo. Corre, ballar, aprendre coses noves, fer voluntariat, organitzar la casa, gestionar els propis diners, decidir amb qui compartir el temps o quan demanar ajuda. L'edatisme és tractar una persona de manera diferent només per la seva edat. No és cuidar, és infantilitzar. No és protegir, és limitar la seva vida. La regidoria de gent gran de l'Ajuntament presenta aquesta campanya de sensibilització contra l'edatisme amb la participació d'Eduard Verge, recordaràs que el vam entrevistar, sí, gerontòleg social i codinenc. Es conversarà, es reflexionarà sobre com construïm una comunitat que respecti l'autonomia, les capacitats i els drets de les persones grans.
1: Sempre és un plaer escoltar i parlar amb l'Eduard.
2: Amb l'Eduard, sí, sí, sí, per això a mi em sembla una cosa que m'hi trobaran allà, evidentment. Ja he col·laborat amb la campanya.
4: Ha col·laborat amb la campanya. Si mireu
1: el díptic
4: de la campanya, surten 6 persones.
1: Sí.
4: Bueno, sí,
1: que
4: sí.
1: Si ets molt fi de vista...
2: Surten 12 ulls.
1: Arribes a la conclusió de que una d'elles és el Dani Fonoll.
5: Sí.
4: Ai, en detectes més.
1: Sí, home,
4: però no ho desvetllarem.
1: No ho desvetllarem.
2: Desvetllarem.
4: No ho desvetllarem.
1: Va, què més?
4: Ara sí.
1: Que no tenim temps.
4: Ara, no, ja està.
1: Doncs va.
5: Fins al 30 de juny és el de les camisetes.
1: Vinga, 30 de juny.
2: I aquesta campanya d'edatisme va una mica amb l'editorial de la setmana passada.
1: Perfecte. Tens el Diuen?
5: Diuen
1: que hi ha moviments a l'antic Banc Santander.
2: Amplien la Quintana?
1: Ja estan revisant el quadre de xispes, el quadre de llums, de dins de les oficines. Per tant, fins i tot em diuen que hi havia un anunci de lloguer del local i ja no hi és.
4: Però potser revisen perquè saben que algú s'ha enganxat.
1: No.
2: A veure, no haguessin tret el lletre.
1: L'anunci encara hi seria.
2: L'anunci
1: encara hi sortiria doblement. I ja n'hi ha.
4: Però no tenim sospites?
1: No tinc més notícies.
2: Ui, aquesta manera de dir-ho...
5: Ho sap claríssimament.
2: Aquesta manera de dir-ho...
4: Perfectament, de què es tracta.
1: No, ho sé. Jo dic que haurem d'estar al cas perquè...
2: Un taller de la Citroën.
1: No, allà mateix no crec. Allà al mig del poble no crec.
4: Algun altre diuen?
1: No,
4: última,
1: no tinc
4: res. Portem una temporada bastant
2: pobra. Pocs diuen, ja s'ha fet el setembre i ja no, pràcticament sí. Res. Aquella de les ungles que tenia que cobrir al costat de l'arboristeria, de moment,
1: fa
2: no se le sabe ja. O no troba ungles o què li passa?
4: No.
1: Tallades?
4: Hi ha activitat ja.
1: Vale.
4: Activitat ja.
1: Nocturna.
2: Pues amb la petjada tancada no pot ser molt legal.
1: Estan pintant.
4: És activitat dintre ja. Per ser la baixada, suposo que va sol.
2: Van dir que allò és com un armari, pintar no trigues aquí 3 mesos.
1: Bueno, no sé, depèn de qui pinti. Vinga, va, anem a fer les notícies de policials.
6: Notícies policials.
1: I diuen així, ens fan una recollida, fan un informe. 9.097 actuacions i serveis de policia local en el període que va comprès entre el gener del 2026 i el juny del 2026. L'increment de la població i l'activitat del municipi ha comportat també un augment de la demanda de serveis policials, allò que dia, hòstia, tenim policia i sembla que no facin res, oi? Doncs mira, que reflecteix en el volum global de 9.097 actuacions i serveis realitzats durant aquest període. Els principals àmbits d'actuació venen distribuïts en els diferents àmbits operatius, com la seguretat ciutadana, el trànsit, policia administrativa, policia judicial, la policia assistencial i la policia de proximitat. Així com també la col·laboració amb els altres cossos i serveis d'altres intervencions operatives. Segueixen dient que hi ha diferents gestions administratives i seguretat viària. En aquest període també, crec que és una dada interessant, s'han registrat 440 expedients administratius tramitats, 3.238 denúncies de trànsit, que són moltes, i seguretat viària, i 627 expedients d'atenció a la ciutadania. Vol dir que...
2: Quantes multes has dit?
1: 3.238 denúncies
2: com a mínim són
1: de trànsit i seguretat viària.
2: 3.000 com a mínim són d'aparcament a les zones blaves que t'has passat de l'hora i no has parat el rellotge.
1: Jo en tinc una amb radar d'aquests guais que t'enganxen a la C59.
2: Són de les 200 restants.
1: 300 d'euros i dos puntets. Vol dir que bueno, tot... una d'aquestes, veus, cap a casa.
4: Però contribueixes en el poble.
1: No, i tant.
4: Clar que sí. I tant. T'ho agraïm.
1: El mur de contenció que faran a la plaça, veus? La meitat és meu.
4: Veus? Ja podràs...
2: Un mur de contenció que... Mig mur val 300 euros. Vaya merda de mur.
4: No,
5: una pedreta, una pedreta.
4: Deixa'l, que no ha acabat l'any i acabarà de pagar el mur.
1: Què en sabeu de la reunió? Vols parlar de la plaça?
5: No,
1: parlem de la plaça. Parlem de la plaça perquè hi va haver una reunió dimecres
2: al centre cívic. Falten 5 minuts i falta l'editorial, eh?
1: Hi va haver una reunió el dimecres passat al centre cívic parlant de la plaça, amb veïns, amb establiments que afecten a la plaça, i va ser una reunió...
2: Tensa.
1: Distreta i tensa.
4: Però alguna novetat?
1: En moments de tot. Novetat que quan comencin les obres, que començaran el 25 de juny.
4: Això.
1: Després de Sant Joan.
2: De Sant Joan?
1: Sí, després de Sant Joan.
5: Acabo de veure jo també per Instagram.
1: Hi haurà un mur, es farà tot un mur.
4: Un mur, no, un vallat, suposo. Un tancament.
1: Un tancament, guai. Sí. I es farà tot de cop. Allò que farem primer un trosset.
2: Un tancament a l'interior de la plaça. És a dir, els cotxes podran passar per anar.
1: Podran passar pel Joan Maragall.
4: Ah, obriran Joan Maragall.
1: Val? Ahí lo dejo.
4: Bueno, però això del Joan Maragall també s'havia dit. Això s'havia dit.
1: Demanarem que ens expliquin...
4: Quan?
1: La setmana que ve.
4: Sí? Ah.
1: Va, anem a fer l'editorial de Dani Forull.
7: El contrapunt. Amb Dani Forull.
2: El Mundial que comença, però que no tothom pot viure igual. Avui arrenca el Mundial de Futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic, el primer Mundial de la història organitzat per 3 països, el més gran de tots els temps, amb 48 seleccions i més de 100 partits. Comença avui i no acaba fins al 17 de juliol. Una celebració global que promet estadis plens, audiència rècord i un espectacle sense precedents. Però darrere de la festa hi ha preguntes incòmodes que el futbol no pot continuar ignorant. La primera té a veure amb els preus de les entrades. El futbol és probablement l'esport més popular del planeta. Ha crescut als barris, als carrers i als camps de terra. Ha estat sempre l'esport de la gent, però cada vegada més els grans esdeveniments semblen pensats per a qui no pot pagar, per a qui pot pagar-los. Molts aficionats han vist com els preus de les localitats s'enfilen fins a nivells difícils d'assumir per a una família treballadora, i això planteja una contradicció evident. De què serveix convertir el futbol en un espectacle global si els seus seguidors més fidels no poden permetre's ser a les graderies? Un Mundial sense aficionats populars és una festa que perd part de la seva ànima. Avui he estat escoltant per la ràdio que a la final hi ha entrades que valen 15.000 euros. Lo qual és una verdadera barbaritat. I he estat escoltant amb el, també el programa del Clapés, que les entrades per Espanya-Costa d'Ivori, un partit transcendentalíssim, que és el primer que hi ha i tal, les entrades van dels 600 als 3.000. Ahí lo dejo.
4: I el transport de l'estadi, que normalment valia uns 12 euros, ha pujat a 98.
2: Vull dir que ahí lo dejo, que és una vergonya. És una vergonya que hi ha gent, sobretot els argentins, que són molt forofos, que diu que estan demanant una tercera hipoteca per casa seva per poder anar al futbol. La segona qüestió és la dels visats i les traves burocràtiques. Aquest havia de ser el mundial de la mobilitat entre tres països connectats, però la realitat està demostrant que no tothom es mou amb la mateixa facilitat. Hi ha aficionats i membres de delegacions que es troben en dificultats administratives per creuar fronteres, especialment cap als Estats Units. En alguns casos, els permisos concedits són extremadament limitats, obligant a desplaçaments exprés i generant una incertesa constant. És paradoxal que una competició que es presenta com una celebració de la diversitat i de la convivència entre pobles es trobi condicionada per barreres que dificulten precisament aquest intercanvi. I la tercera reflexió té a veure amb els controls i el tracte desigual. La seguretat és necessària, evidentment, ningú discuteix, però quan alguns aficionats han de superar processos exhaustius, entrevistes, controls addicionals i llargues esperes, mentre que d'altres pràcticament travessen les fronteres sense obstacles, apareix una sensació d'injustícia que costa de justificar. El futbol hauria de ser un espai de trobada, no un aparador de diferència en funció del passaport que es porta a la butxaca. Aquest Mundial serà recordat pels gols, per sorpresa i per grans històries esportives, però també serà una prova de fins a quin punt el futbol és capaç de mantenir-se fidel als seus valors fundacionals, perquè el veritable èxit d'un Mundial no es mesura només en audiències, ingressos o patrocinadors. També es mesura en la capacitat que té de ser accessible, inclusiu i igual per tothom. I avui, en el dia que comença aquesta gran cita mundial, convé recordar-ho, el futbol és de la gent. I quan la gent queda fora dels estadis, de les fronteres o dels mateixos drets de per gaudir-ne, el futbol és qui en surt perdent.
1: Jo el futbol el seguiré perquè m'agrada. M'agrada veure els jugadors que poden entrar també en el mercat de fitxatges, però a mi, evidentment, tot això d'aquests preus abusius i...
4: Haurien d'acabar els estadis buits.
1: Jo, per mi, sí. De fet, crec que ja hi ha bo que amb prou calés les televisions, com que ara, a més, els contribuents hàgim d'estar pagant aquestes entrades a preus astronòmics. Però bé, en fi, anem a encarar l'entrevista, que avui tenim una entrevista, crec, molt important, amb Joan Anton Català, i va ser un plaer poder-li fer en directe fa ja uns dies. La podem recuperar, Caral Blanco, com vulguis, Joan Anton Català, som-hi. Persona que ha dedicat la seva vida a mirar al cel i ajudar-nos a entendre'l. Ens acompanya Joan Anton Català Amigó, nascut a Tarragona, com ell diu en el seu llibre, pare de dues filles i apassionat de l'univers des de ben petit. La llum de les estrelles va despertar en ell una curiositat inesgotable per comprendre la natura des del món subatòmic fins als límits del cosmos. És màster en astronomia i astrofísica i llicenciat en ciències químiques, especialitzat en quàntica. Però, més enllà dels títols, destaca sobretot per la seva capacitat de fer arribar a la ciència a tothom amb entusiasme, proximitat i una enorme passió divulgativa. És conferenciant habitual, col·laborador als mitjans de comunicació i autor de diversos llibres de divulgació científica que han ajudat a moltes persones a mirar el cel amb uns altres ulls. Per nosaltres és tot un honor i un autèntic plaer tenir-lo avui aquí per telèfon. Aquí doncs estem segurs que aprendrem moltíssim i que ens contagiarà amb aquesta fascinació per l'univers que l'ha acompanyat tota la vida. Molt bona nit, Joan Anton Català.
8: Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
1: Un plaer poder-te tenir en directe aquí a l'estudi. Ha costat fer aquesta entrevista. Jo et vaig poder conèixer a l'Observatori Fabra, on vam poder fer un sopar amb les estrelles.
9: Ja vaig anar-hi també,
1: I allà vaig descobrir en Joan Anton, que em va encantar aquells 20 minuts, mitja hora, que ens va deleitar amb tota la seva saviesa. Anem a començar, Joan Anton.
8: Vale.
1: Anem una mica, hem estructurat les preguntes una mica per blocs. Ara anem a conèixer-te una mica aquests inicis i aquesta vocació que tens per l'astronomia. Recordes quin va ser el moment exacte en què el cel i les estrelles et van captivar?
8: Home, jo ja tinc la meva edat, per tant, els meus records d'infantesa queden com bastant diluïts, però sí que més o menys tinc una referència, perquè la meva mare sempre m'explicava que ella calculava que vora els 8-9 anys jo em vaig construir, segons ella, el meu primer telescopi. Jo recordo aquell telescopi, bueno, de fet, no li podríem dir telescopi, era una enròmina innombrable. T'haig de dir que veia millor els estels a simple vista que a través d'aquella cosa que vaig construir, però per mi ella era una cosa excepcional, no? Poder veure la llum d'un estel dins d'un tub de cartró buit allargat que m'havia donat la meva tieta, que treballava en una botiga de roba, que eren d'aquells tubs on s'enrotllava la roba, i jo havia, li havia pres a la meva mare un mirall d'aquests que augmenta la cara, de maquillatge, i havia desmuntat un microscopi que m'havien portat els Reis en un Nadal, i l'havia desmuntat per treure-li l'òptica i utilitzar-la en aquest telescopi. Per tant, això devia ser sobre els 9 anys. I jo sí, el que sí que tinc record també és asseure'm a casa dels meus pares al sofà amb les enciclopèdies que hi havia en aquell moment, que ara ja no tenim, aquelles enciclopèdies que hi havia a la tira de volums, i agafar-les i començar a passar pàgines sense llegir, només fixant-me en les fotografies que tenien coses a veure amb ciència. Podia ser astronomia, però també podia ser física o química o biologia, i em fascinava. Allà sí, en aquells articles sí que em quedava. I recordo que agafava els volums d'aquesta enciclopèdia de manera a l'atzar. Diria, vull aquesta, agafo aquesta, que eren totxos importants, i començava a passar fòbies. I clar, jo no sé l'edat exacta que devia tenir, però devia rondar els 10 o 11 anys, segurament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Aquí veiem que has combinat la divulgació, la recerca i la comunicació. Aquest perfil tan transversal de tocar tots aquests àmbits, com l'has construït?
8: Bé, a base de picar pedra, t'haig de dir que no ha estat fàcil. També he tingut sort d'enganxar un moment molt dolç. Jo recordo, per això, quan era molt jovenet, apenas hi havia notícies científiques i de l'espai molt poques. Quan hi havia eren gruixudes, però potser et passaves, no sé, un parell d'anys que no n'hi havia, i ara és constant. És un moment de l'espiral de ciència i de tecnologia, que som a l'inici d'aquesta espiral, que és una exponencial tremenda, i cada dia pràcticament hi ha notícies, i algunes molt, molt, molt espectaculars. De manera que també he tingut aquesta sort, he estat en el moment que havia d'estar, això sí, he picat molta pedra. Pensem que jo vinc de treballar del món de la multinacional, del món de l'empresa, ha estat el meu món durant vora o sense vora, més de 30 anys, i el tema de la divulgació científica l'he anat construint pas a pas, en paral·lel, i ara sí, ara ja em dedico professionalment i bé, soc conegut i treballo molts mitjans, però això ha estat pas a pas i en moments complexos, eh? Vull dir, no que ningú es pensi que això ha estat arribar i moldre, i en algun cas doncs he hagut de fer apostes importants, tant a nivell professional com també de sacrifici familiar. Això vol dir que la meva família m'ha recolzat amb tota aquesta trajectòria i no ha estat fàcil per la meva dona, per exemple, no ha estat gens fàcil que jo hagi de picar tanta pedra i hagi de dedicar tant de temps a la divulgació científica.
1: En quin moment vas descobrir que explicar la ciència podia ser tan important com fer-la?
8: Bé, com que això, la ciència m'ha fascinat de sempre, jo també no li sabria posar data en això que ara us dic, però recordo el moment en què, o perquè algú m'ho va explicar o perquè vaig llegir, segurament és perquè ho vaig llegir, vaig entendre que tot allò que hi havia al cel i que fa pampallugues a la nit, els estels són sols, que per tant són igual que el nostre sol, alguns més grossos, els altres més petitons, i que per tant poden tenir planetes igual que té el nostre sol, i que per tant, vés a saber, en algun d'aquests planetes hi podria haver vida. I això em va captivar immediatament, aquest missatge em va captivar, i vaig sentir la necessitat d'explicar-li als altres. És a dir, vaig dir, això la gent ho ha de saber. I això ja era com un rampell meu de la divulgació incipient, no? I això em va fer tornar bastant pesat, us haig de dir, sobretot amb familiars i amics. Jo soc, tinc un caràcter que ara he canviat molt, he crescut a nivell de comunicatiu, d'obrir-me, però jo, la meva joventut, la meva infantesa i adolescència, era més aviat reservat, molt vergonyós, continuo sent vergonyós, però llavors ho era moltíssim, em preocupava molt la meva imatge. I, per tant, tenia un punt de timidesa bastant acusat. I, bon, tot i que jo notava i sentia la necessitat d'explicar aquestes coses, no? Dir, ostres, això ho ha de saber tota la gent. El meu cercle de gent a la qual li explicava era molt reduït. Eren la meva família, bàsicament, i els meus amics més íntims. Això va anar canviant a poc, però ja et dic, des de ben petit vaig tenir aquesta necessitat perquè pensava, és que si la gent sap això, al·lucinaran, no? O si la gent sap això, es voldran saber més. No m'ho podia quedar. És com, ostres, he après això i ho haig d'explicar. I aquí és segurament on comença la meva vessant més de divulgador.
2: Partint de tota aquesta base, estem parlant dels inicis i tot, hi ha alguna persona o alguna lectura que pogués marcar especialment aquesta vocació científica?
8: Sí, sí, clarament. Mira, jo vaig tenir un accident on em vaig fer una lesió molt important al genoll, hem fet un trencament de lligaments als 13 anys, molt, bastant greu, i això em va... Bueno, vaig passar per operació, per quiròfan, i per una recuperació lenta i difícil, i això va fer que em perdés pràcticament la meitat, o sense pràcticament la meitat d'un curs sencer, i els meus pares, amb molt bon criteri, em van posar una professora particular de ciències, de matemàtiques, química i física. Jo anava a casa seva a fer reforç. I aquesta senyora, que ja no hi és, a Tarragona, era química. I em va fer estimar la química d'una manera tremenda, perquè a mi ja m'agradaven les ciències, el que us deia abans. Jo podria haver començat perfectament per estudiar física, m'era igual, o per estudiar biologia, m'era igual. Però ella em va fer estimar molt la química, tant que vaig decidir que la carrera que jo faria universitària, la primera cosa que jo estudiaria seria la química. I així va ser, i de fet, abans de començar a la universitat, jo en un pis vell que tenia la meva mare a Tarragona ja m'havia muntat un laboratori d'anàlisi químic on ve fer experiments, fer anàlisi química, vull dir, em va captivar molt, molt, molt aquest món, i és gràcies a aquesta senyora que es deia Balbina, de nom, i això, apassionada de la química i que me la va fer estimar tremendament.
1: Joan Anton, què et fascina més, les grans preguntes sobre l'univers o entendre com funciona la matèria més petita?
8: Buah, és que les dues, no m'ho podria triar. Clar, perquè m'ho has posat molt difícil. Mira, de fet, de vegades quan mires la natura a escala tan petita i després la mires a escala grossa del cosmos, s'assemblen moltes coses. Sí. És com... No són exactament. Hi ha molta gent que diu, són igual. No són igual. En un món, en el món microscòpic, hi mana la quàntica, la mecànica quàntica, i en canvi, amb el cosmos hi mana una altra física, que és la relativitat d'Einstein, no? Però sí que passen coses que són similars, i en tot cas hi ha un missatge que les dues natures amaguen, la natura del més petit i del més gros, o no amaguen, que ens diuen, que ens recorden la humilitat, la nostra humilitat, no? La dificultat que tenim per entendre el lloc on vivim, des del més petit al més gran. Però també, alhora, i això és fascinant, ho trobo paradoxal, ens recorda la capacitat que tenim de desvetllar misteris, no? Tot i la nostra humilitat, mira on som, i com ha crescut la nostra ciència, i com ha crescut la nostra tecnologia, i com està creixent encara, i el que li queda per créixer. De manera que és aquesta paradoxa, la natura ens diu, ens tira per la cara, no en sou molt humils, us costa molt entendre la natura, ja sigui a gran escala l'univers o a petita escala microscòpica, però tot i això us en sortiu, us en aneu sortint, i ho trobo fascinant.
1: Canviant de bloc, anem a parlar d'astronomia i univers, Dani?
2: Sí, sí, si haguéssim d'explicar en un minut per què vivim aquest moment tan fascinant de l'astronomia, és a dir, que tot t'atrau moltíssim, què hi diries? Per què pot ser això?
8: Doncs jo, en primer lloc, el cosmos sempre ens ha fascinat. Això ja fascinava els nostres avantpassats, el mirar el cel, no? Mirar les pampallugues, els estels, i ja quan coneixes o agafes sentit de la perspectiva, de dir, sí, és que això està molt lluny, i això, i tenen planetes, i l'univers és enorme, això fascina. Dos, ens ajuda a desviar la mirada dels problemes i els merders que tenim aquí sota. És a dir, aquí a la Terra tenim un món de merders, tenim un món que és injust, tenim guerres, tenim tot el que està passant, i de tant en tant, aixecar la mirada i que t'expliquin coses del més enllà de l'univers és com aire fresc. I tres, el que deia abans, el moment tan dolç que vivim, que només ha fet que començar, amb una ciència i una tecnologia que és tremendament potent i el que serà en el futur, que ens dona notícies espectaculars cada dia, que esperen aquestes notícies a ser explicades, a que puguin arribar al públic en general. I el públic en general està àvid, té ganes d'aquestes notícies.
1: Sovint, Joan Anton, parlem de l'univers com una cosa immensa i moltes vegades inabastable. Què és el que més et continua sorprenent avui en dia?
8: Jo et diria, i ho explico molt a les conferències, que és aquesta paradoxa que us comentava, quan entens aquestes dimensions de l'univers i quan les expliques, la primera sensació que tens és el no som res típic, aquella frase, no?, tan usual, no som res. I és cert, te n'adones que som irrellevants absolutament i que ocupem una posició que no és ni cèntrica ni té... Jo sempre faig la broma que si algú toca un botó i desapareix tota la nostra galàxia, això són un bilió de planetes, el nostre inclòs, quan tanquin la paradeta de la nit i facin inventari de l'univers, ningú no trobarà a faltar aquesta galàxia en un milió de planetes, perquè n'hi ha moltíssimes galàxies amb bilions de planetes. Per tant, no som res. Però al mateix temps, el que trobo fascinant és i tant que som, perquè no havien de ser som. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil és que qualsevol de les casualitats que ens han dut aquí, que ens han donat la vida, només que una hagués estat diferent, nosaltres ja no seríem aquí. I som. I tenim una cosa que es diu vida, i tenim amics, i tenim projectes, i tenim famílies, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i passem mals moments, si tenim vida. I això és un regal tremendo. Per tant, és aquesta paradoxa. No som res i al mateix temps, i tant que som, i tant.
2: És realment impressionant, això. Perquè tens tota la raó. Quin descobriment astronòmic recent consideres més revolucionari, més important en aquests últims anys?
8: N'hi ha molts. Em costaria ara us en diré titulars només, però em costaria triar. Des que tenim el telescopi espacial James Webb en òrbita, que és l'ull més potent que té la humanitat, ens està ensenyant un univers una mica diferent, o en alguns casos bastant diferent del que pensàvem. Estem observant com era l'univers en els primers instants, pocs centenars de milions d'anys després del Big Bang. I el que ens està ensenyant el telescopi James Webb és que algunes de les coses que pensàvem les hem de canviar. Per exemple, ens està ensenyant galàxies que ja eren molt grosses poc després del Big Bang, és a dir, que van créixer molt més de pressa que els nostres models teòrics preveuen. Ens està ensenyant forats negres enormes, bèsties enormes, que poc després del Big Bang ja s'estaven menjant material a tota velocitat, també trencant els esquemes que tenim. Després, els descobriments que s'estan fent de planetes en altres sistemes solars. I no només això, sinó d'atmosferes en aquests exoplanetes, en aquests planetes tan llunyans. I en algun cas, fins i tot, gasos en aquesta atmosfera que dius, que sospitós, i si hi hagués vida? Que són gasos que d'alguna manera ens poden suggerir que igual hi ha vida microbiana, que igual hi ha bacteris allà per la mena de gasos que estem descobrint. Jo penso que aquestes són les coses més fascinants en aquest moment.
1: La següent pregunta, crec que l'acabes de respondre tu sol. Creus que estem a prop de trobar vida fora de la Terra?
8: És molt difícil poder respondre això. Ens pot una mica les ganes, a mi també, i la il·lusió. Però, clar, la ciència no viu de ganes, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, viu de proves. Necessitem evidències rotundes. Recordem aquí una frase de Carl Sagan que deia que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. Per tant, no hi ha res més extraordinari que descobrir vida fora de la Terra. Això seria el descobriment de la història de la humanitat. Però com que és tan extraordinari, hem d'estar molt segurs. No val dir, ens sembla que sí, ens sembla, no? O sospitem que... No, a veure, no. És que per reclamar l'anunci, per dir sí, ja hem confirmat, hem d'estar molt convençuts. I això, bé, doncs pot ser que pogués ser demà. Aquí hi ha una paradoxa també molt interessant, que és que la mena de vida que hauria de ser més abundant allà fora és la que aquí anomenem bacteris, que de fet són els grans dominadors del nostre planeta, els bacteris, tot i que no els veiem, és la forma de vida que més abunda. Allà també, a l'univers, també hauria de ser tipus bacteri. Per què? Perquè és la primera vida que apareix. És a dir, quan apareix la vida, no apareixem els humans formats ja directament, o no apareix una planta formada. La vida comença amb microorganismes molt bàsics, simples, si li podem dir simples a la vida, que després, a poc, durant milers de milions d'anys evolucionen amb complexitat per acabar formant, doncs això, plantes, animals o humans. De manera que la vida més abundant allà fora hauria de ser aquesta, la microbiana. Però la paradoxa és que la menys abundant, la que hauria de ser menys abundant, que són les societats, la vida intel·ligent, segurament és la més fàcil de descobrir. Perquè, a diferència de la microbiana, on hem de viatjar llargues distàncies a l'univers per enviar les nostres naus que aterrin i que ens diguin, sí, mireu, aquí hi ha vida tal com havíeu sospitat. En el cas de la vida intel·ligent, no. Ho podem fer des d'aquí, des de la Terra, amb radiotelescopis, amb els quals intentem captar emissions que, de manera volguda o involuntària, les civilitzacions que hagin habitat aquest univers hagin deixat anar. I això podria passar en qualsevol dia. Curiós, eh? La més difícil, la menys abundant, és la que podríem rebre demà o en qualsevol moment aquest senyal que ens digui que no hem estat sols.
2: Si haguéssim d'explicar a algú per què és important estudiar l'univers, què li podríem dir?
8: Hi ha moltes raons, moltes. Mira, d'entrada, n'hi ha una que és genèrica a la ciència, no només a l'astronomia, que és que els humans, la nostra genètica, el nostre esperit, som descobridors. Nosaltres, sobre part de ser humà, el desafiar la natura, desafiar el coneixement, volem saber,
9: volem explorar, volíem pujar muntanyes per saber què hi havia a l'altra banda, volíem travessar oceans per saber també què hi havia a l'altra banda, volíem arribar a la Lluna, algun dia arribarem a Mart. I estem desenvolupant la nostra ciència i la tecnologia molts cops com un desafiament. No fer-ho trairia directament el nostre esperit. La part de ser humans és justament això. Això és la primera raó. Però la segona és que quan explorem l'univers, això, els instruments, per exemple, que construïm, telescopis molt potents, telescopis especials, o naus per anar a Mart o on sigui, el que ens fa és superar reptes, desafiaments tecnològics complicadíssims que després expliquem aquí. I tenim moltes coses que acabem emprant a la nostra vida quotidiana que, sense saber-ho, han estat desenvolupades gràcies a l'exploració de l'espai. Tot, per tant, és com una inversió. És a dir, estem invertint en coneixement que després ens retorna. I després recordar que tot això que estem parlant, l'exploració de l'espai, l'astronomia, els telescopis especials, els robots que tenim a Mart, tot això és una fracció ridícula de cost comparat amb els pressupostos militars que té el món. Per tant, per molt pocs diners, comparat amb els diners que dediquem per matar-nos, estem creant coneixement, tecnologia i ciència que després utilitzem aquí.
1: Tuixer, hi ha algun misteri del cosmos que creus que trigarem molt temps a resoldre, Joan Anton?
9: Sí, sí. De fet, n'hi ha un que jo penso que jo ja no el veuré, espero equivocar-me, evidentment, per molt de ganes, i és que sabem que l'univers s'expandeix, això ho sabem des de la dècada, final de la dècada dels anys 20 del segle passat, i després, des del final del segle passat i començaments d'aquest segle, sabem que no només s'expandeix l'univers, sinó que ho fa cada cop més de pressa. Això no anomenem expansió accelerada. I el responsable d'aquesta expansió l'hem anomenat energia fosca, que és una mena d'energia que no sabem què dimonis és. De fet, quan en astronomia llegiu alguna cosa que porta associada a la paraula fosca, heu de traduir com no en tenim ni idea. De manera que energia fosca vol dir una energia que no sabem què és. I, a més, ens trobem molt lluny de saber què és. Totes les hipòtesis que hem posat sobre la taula han fracassat, de moment. I és probable que triguem molt de temps a saber per què l'univers s'està expandint de manera accelerada. Quina és la força, la bufera que està inflant el globus? Quina és la molla que està fent que l'univers s'estiri cada cop més de pressa? I, de fet, els darrers anys estem veient que no només no comprenem què és aquesta energia fosca, sinó, com us deia, que som lluny d'entendre-la perquè comencem a tenir, com instruments més bons tenim, més errors trobem, més discordances trobem amb les mesures que prenem. És com si se'ns estiguin escapant coses fonamentals d'això, de com està fet de fàbrica el nostre univers i per què s'expandeix d'aquesta manera. I em temo que som a dècades de poder-ho saber.
2: Per això, lligat una miqueta amb això, és que la següent pregunta era, quan mirem el cel, realment, què és el que estem veient?
9: El passat. Estem mirant el passat, però no només el cel, és que quan la vida va de mirar el passat. Quan ens mirem uns als altres, o mirem un paisatge, o quan ens cau el cafè mentre esmorzem i ens fa una taca al pantaló, tot això ho veiem en passat. La taca la veiem quan la llum ens diu que ens hem tacat. I a les altres persones les veiem quan la llum ha tornat a entrar als nostres ulls després d'haver rebotat a l'altra persona. I això triga temps. Òbviament, a la nostra vida quotidiana això és una bestiesa perquè la llum va molt de pressa. Per tant, podem com dir que veiem en el mateix instant, tot i que és fals, veiem uns nanosegons en passat. Però, clar, quan mirem a l'espai, com que les distàncies són tremendes, la llum triga tant temps a recórrer-les, que directament ens porta imatges de coses que van ser i que potser ja no són, que també és fascinant. Quan ens cau la bava mirant un cel estrellat, doncs igual algun dels estels que està fent pampallugues allà al cel ja no existeix, potser algun ha explotat, només que la llum de l'explosió no ha tingut temps encara d'arribar a la Terra per dins que aquell estel ja no hi és. I això porta una altra conseqüència, que és que, per tant, com telescopis més potents tenim, com ulls més potents tenim, i aquí és on ve el James Webb o el Hubble i tots aquests telescopis, més al passat veiem objectes que van existir fa més temps, veiem objectes que segur que ja no hi són, que seguríssim que no hi són, però els veiem tal com eren quan la llum va sortir d'allà i aquella llum ha viatjat durant milers de milions d'anys per l'univers per arribar avui als nostres instruments. Com hauríem de deixar escapar aquesta llum? Com hauríem de no mirar això quan la natura ens està enviant un regal que és, us estic explicant, us estic ensenyant directament com éreu quan éreu petits, com era el nostre univers quan va néixer.
1: Per tant, si no ho he entès malament, al principi feies referència de que les estrelles són planetes.
9: Són sols.
1: Són sols. Per tant,
9: que poden tenir planetes.
1: Si una d'aquestes estrelles desapareix, vol dir que desapareix tot un sol.
9: Correcte. Els estels, estel i sol són sinònims. Estel i sol és sinònim, és el mateix.
1: Per tant, és probable que el nostre sol algun dia també desapareixi.
9: Correcte. Tot té la seva vida, tot té el seu inici i el seu final. Els estels també. Els estels neixen i moren. Hi ha diferents maneres per un estel de morir. De fet, quan un estel neix, en el mateix moment que neix l'estel, sap exactament com morirà. No moren igual els estels que neixen molt grossos que els estels que neixen relativament petits, com el nostre Sol, que és un estel modest. Però sí, ara ens trobaríem més o menys a la meitat de vida del nostre Sol, i el Sol arribarà un moment que morirà, se li acabarà el combustible nuclear, perquè els estels funcionen mitjançant un procés de fusió nuclear, que és el que els genera l'energia i la llum i l'escalfor, i això acabarà d'aquí a uns 5.000 milions d'anys. 5.000 milions d'anys és el que més o menys trigarà el nostre Sol a morir, i allò significarà... Molt abans haurà desaparegut la vida a la Terra, perquè en aquest procés d'envelliment del Sol, un procés natural i tranquil d'envelliment, arribarà un moment que el Sol, abans de morir, s'inflarà, que és un procés típic d'aquests estels. Això farà pujar les temperatures a la Terra, en riu tant del canvi climàtic, allò sí que serà una pujada tremenda, tota l'aigua de la Terra s'evaporarà, i allò significarà el final de la vida tal com la coneixem. Però que ningú no pateixi, que això passarà d'aquí uns 1.000 milions d'anys.
1: Joan Anton, tu ets creient?
9: No. No, tant, no
1: sóc. Si et puc fer una pregunta molt sincera per una persona que em considero creient, i necessito també entendre moltes coses i respostes. Tu que ets un home apassionat de la ciència i que has estudiat segurament moltíssim més que jo, i després de la mort, què hi ha?
9: Clar, jo com a no creient et diré que no res. És a dir, des del punt de vista purament científic, després et parlaré d'una altra perspectiva, però des del punt de vista purament científic som una extraordinària barreja d'elements químics que la natura ha cuinat a foc lent durant 3.800 milions d'anys, que és el que fa que la vida assisteixi a la Terra, i això és el que som. I això és un préstec que ens ha fet la natura. Aquests elements químics, quan nosaltres morim, els retornem a la natura, i prou, i ja està, i allà s'ha acabat. I, òbviament, aquí també venen temes ètics al darrere, no?, que m'agrada explicar, com, per exemple, jo no conec cap préstec que es pugui retornar sense pagar cap interès. I aquí ve el tema ètic, no? Quin interès estem disposats nosaltres a pagar per aquest préstec de la vida que ens ha fet la natura. Però això ja és una altra cosa. Respecte a la fe, jo tinc companys científics que són creients. És perfectament compatible. És com parlar dos idiomes. Jo puc parlar català i castellà, parlar-los els dos, o només parlar-ne un. Jo només en parlo un, l'idioma de la ciència, però tinc alguns companys. T'haig de dir que minoritari, en general, el món de la ciència, almenys els que jo conec, que són científics i creients alhora. I per mi no hi ha cap problema, perquè el mètode científic es basa en fer hipòtesi, observar la natura, fas hipòtesi i després les comproves. En canvi, la fe no es basa en això, la fe es basa en la fe. La fe no necessita comprovació. Per tant, per mi no hi ha problema. El problema ve quan barreges. Per mi, el problema és quan intentes barrejar les dues coses. No, per mi la fe és la fe i la ciència és la ciència. I, de fet, mira, us explicaré una anècdota. Fa anys vaig voler escriure un llibre per què Déu sí, per què Déu no. Jo volia defensar que jo no necessito Déu per explicar l'univers o per explicar-me a mi mateix, però volia escriure aquest llibre amb un científic que fos creient, perquè ens discutíssim. Però, clar, jo volia un científic, jo no volia algú que, no sé, que em digui coses, no sé, creacionistes, no, a veure, un tio científic. I em van dir, mira, ja sabem en qui ho podies escriure, el prior del monestir de Poblet, perquè és físic quàntic. Dic, oh, no, pues, aquest clarament és el meu home. I li vaig escriure un e-mail, reverendíssim pare Lluc, soc el Joan Anton Català, bla, bla, bla, vull escriure un llibre d'això, i em va contestar immediatament el dia següent, em va dir, ja no sóc a Poblet, sóc el procurador general de l'Orde del Cister a Roma. Estaré encantat d'escriure aquest llibre amb tu. Bueno, va, clar, jo vaig estar contentíssim, que això era prepandèmia. Ell, quan venia a Barcelona, ens trobàvem en una cafeteria, i un tio al·lucinant, però al·lucinant. Vaig gaudir moltíssim de conèixer-lo, i encara hi guardo relació, perquè ell té una imatge de Déu molt madura. Ell no posa en qüestió ni el Big Bang, ni, òbviament, la quàntica, perquè ell és quàntic, ni l'aparició de la vida, absolutament res d'això, però per ell existeix alguna altra cosa, no? Alguna altra cosa que supera tot això. I, bueno, vàrem parir l'índex d'aquest llibre i, com que jo era el que vivia aquí, me'n vaig fer el tour per les editorials en què treballo, a veure si una estava disposada a encarregar-nos el llibre, i una d'elles s'hi va interessar molt, em va avisar, em va cridar i em va dir, ens ho hem estat pensant, però només el necessitem amb ell, a tu no. I vaig dir, ostres, diu, sí, perquè ell és alhora científic i creient i ens pot explicar les dues vessants. Diu, però a més, és que no us discutiu de res. El que tu li dius natura, ell li diu Déu, però els principis són els mateixos, l'ètica dels dos és exactament la mateixa. No us discutiu ni del Big Bang, ni de la mecànica quàntica, ni de la creació de l'univers, ni de l'aparició de la vida, no us discutiu amb res. Només que ell pensa que hi ha una altra cosa per sobre que es diu Déu i tu parles de la natura. I al final ho vaig pensar i vaig dir, tenen raó. És a dir, ens junten més coses, compartim moltes més coses que no pas diferències.
1: Bon punt de vista. M'has fet obrir la ment. Seguim. Canviant de bloc. Ara anem a ciència i societat.
2: Està. La divulgació...

0: clar que la divulgació científica intenta tancar. Ara sí que la ciència, ara, de fa temps, la ciència se n'ha adonat d'aquest error. A més, els investigadors han de justificar, i ben fet que han de fer així, han de justificar el diner públic que tots els ciutadans invertim en investigació, i una manera de justificar és explicar a la gent a què es dediquen, quina utilitat té tot això. No? Per tant, la divulgació ha anat creixent. I aquí és on ens trobem, en un món també dolç, en aquest moment, des del punt de vista dels diferents canals de comunicació que tenim. Tenim les xarxes socials, que és una eina potentíssima per fer-li arribar a la gent això. Tenim els mitjans de comunicació tradicionals, que també és una eina potentíssima. I aquí, bueno, doncs ens trobem en diferències. Hi ha mitjans de comunicació que busquen el titular fàcil, busquen el clic, i per tant una notícia científica no els interessa tant estar molt informats o amb molta profunditat, sinó simplement es queden a la part alta, navegant per sobre, intentant trobar un titular molt atractiu, i després hi ha els mitjans de comunicació, que t'haig de dir que són alguns dels en els quals treballo, perquè no treballaria jo pas per un mitjà de comunicació de la primera categoria, que s'ho curren. S'ho curren vol dir que es produeix una simbiosi entre la part periodística, que ha d'existir també, perquè s'ha de generar el titular igualment, s'ha de generar aquesta atracció a la gent, però la part científica. De dir, però no val qualsevol titular, i no val qualsevol contingut, i no val copiar només d'una altra agència, sinó que hem d'elaborar i hem de saber explicar-li a la gent d'una manera entenible, fàcil, allò que potser és molt difícil. I aquí és on et trobes aquestes diferències entre determinats mitjans que van per la via fàcil o altres que s'ho treballen més.
1: Quina importància té despertar la curiositat científica en els més petits, en els infants?
0: Això és molt interessant. Quan de vegades donem, jo noto molt, conferències a escoles, de seguida veus brillar els ulls. Perquè si això és un tema que a nosaltres ens fascina, els adults, clar, els nens, molts d'ells somiaran aquella nit amb els robots que tenim a Mart, quan els ensenyem selfies dels robots que tenim a Mart, o somiaran amb vida allà fora, i la capacitat que tenen d'imaginació supera molt la capacitat d'imaginació que tenim els adults, que l'hem perdut, bàsicament, o que està totalment condicionada pel que anomenem intel·ligència o el que anomenem maduresa, no? Ells no, ells tenen ment oberta. I això són directament vocació científica, estem com llaurant i posant llavors, també a les nenes. Recordem que encara a la ciència i la tecnologia tenim una bretxa important entre nois i noies. Les noies necessiten referents femenins, no ho podem oblidar. Necessitem, i ja en tenim, però cada cop hem de donar-los més visibilitat, referents femenins amb els quals es puguin emmirallar, que són noies que han estat o que són científiques o a la història, que han representat figures trencadores i amb molta vàlua, però que en un món molt masculinitzat, doncs aquestes figures s'han menystingut o s'han tapat, i les hem de saber explicar perquè necessiten també aquests referents. De manera que al final el que estem és llaurant, estem doncs, allà posant llavors pel futur, i a més la ciència i l'astronomia també ens permet donar missatges que són importants, aquests que dèiem, no? El valor de la vida, el valor i la fortuna d'habitar un planeta com el que tenim, l'obligació i la responsabilitat que tenim de preservar aquest planeta i tot el que habita en aquest planeta, no? El recordar que ens trobem enmig d'una emergència climàtica producte de l'acció humana i que en el moment s'haurà de reaccionar. La importància de temes ètics com de quina manera volem explorar l'espai. Sí, l'hem d'explorar, però val tot. Hem de militaritzar l'espai, hem de posar, no sé, de qui és l'espai. Ha de ser de tota la humanitat o només d'alguns països del primer món o d'algunes empreses? I si tu deixes d'anar aquests missatges, a poc a poc van calant. I aquestes nenes i nens, d'aquí uns anys, doncs seran els gestors municipals de les ciutats, els directors generals d'empreses, i per tant, bueno, a mi m'agrada pensar que en la divulgació científica és una contribució modesta a construir un món millor en el futur.
2: Lligant-ho amb tot això que estàs dient, ser pare t'ha canviat d'alguna manera a l'hora d'explicar o entendre l'univers?
0: Bueno, m'ha canviat en tot. Jo et diria que us faig a dir, és l'experiència més bonica que m'ha passat mai. A més, he tingut molta sort amb les meves dues filles. I m'ha canviat a mi com a persona. Decididament m'ha canviat com a persona. M'he descobert també, i això la meva dona, no només les meves filles, m'ha ajudat molt la meva dona, m'he descobert diferent. Jo ja us deia, jo era una persona segurament extrovertida,

0: de sempre, però molt vergonyosa i tímida, que no expressava gaire les meves emocions, em feia por obrir-me, i elles, la meva dona, les meves dues filles, m'han canviat, m'han ajudat a créixer com a persona. Per tant, no només és el cel, que suposo que també, perquè al final doncs, forma part de la meva persona també, no? La manera com explico les coses, sóc capaç d'emocionar-me, però quan dic emocionar-me és de plorar, molt més del que mai hagués pensat que ho podia fer. Trobo molt bonic poder-ho fer sense cap mena de paret o de que m'ho autoprohibeixi o m'amagui com em passava quan era jove. I, per tant, potser he desenvolupat un estil comunicatiu molt humanista en aquest sentit, on busco les emocions, on busco aquests missatges que considero tan importants, i això em ve gràcies a aquest canvi que hi ha hagut a la meva vida tan important en la meva família.
1: Anem a canviar de bloc, anem a parlar de llibres i de divulgació. Què busques, Joan Anton, transmetre quan escrius un llibre?
0: Clar, és un d'aquests canals que comentàvem abans, no? Abans us deia, tenim xarxes socials, tenim els mitjans de comunicació tradicionals, m'he deixat, també tenim llibres, que és una altra manera. De fet, jo escric els llibres per aquesta voluntat que tinc, d'interès que tinc, de fer arribar la divulgació de la ciència a la gent. I és un vehicle més, que a mi m'agrada molt, perquè és un vehicle que és físic, també hi ha el llibre electrònic, però, evidentment, encara hi ha molta gent que vol el llibre físic, i el que pretenc és divulgar, el mateix que faig en mitjans de comunicació, però el llibre està, clar, tens més cuina, està més cuinat, has tingut més temps, és una cosa que elabores en mesos, si no anys, tens pàgines per explicar, te'l mires, te'l rellegeixes, canvies, modifiques, treus una nova edició, que canvies coses perquè les actualitzes o perquè simplement te n'adones que no les havies explicat del tot bé o hi ha fins i tot errors, lectors que te'ls troben les errades, i això ho agraeixes molt, et diuen, ei, crec que... A més, t'ho diuen molt ben dit, no? Crec que em sembla que aquí... De manera que, per mi, el llibre és un element bàsic en aquest moment per fer arribar la ciència a la gent, però també aquests missatges que us deia, aquest estil més emotiu de la fortuna de la vida, de la sort que tenim de ser aquí en aquest planeta, d'aquesta obligació que tenim de preservar-lo, de l'ètica de l'espai, en fi, tot. I, clar, també el tema de pressupost, hem de fer molta didàctica de tot això, que al final les grans despeses de diners les tenim en pressupostos militars. No oblidem mai això. I cada vegades, quan la gent, d'una manera honesta, perquè no ho sap, i per tant la pregunta és honesta, de dir, hi val la pena tot això que fotem a l'espai, en un món que és injust, es mor gent de fam, estem enviant ferralla robots a Mart, paga la pena? Tots aquests diners no hi podríem reutilitzar-los aquí? Clar, si poguéssim fer d'aquest món un món més just, tancant tots els pressupostos de l'exploració de l'espai, ja no estaríem discutint de res d'això, però això és ridículament petit amb el que ens gastem en pressupostos militars. I, per tant, el llibre és un altre instrument per fer arribar tots aquests missatges.
1: L'últim del llibre, com bé deies, hi ha algú allà fora? Joan Anton, hi ha algú o no?
0: Bé, de fet, l'últim llibre és el que acabo de publicar i presentar per Sant Jordi, que és l'Eclipsi del segle, que és el llibre més nou on explico l'eclipsi del 12 d'agost d'enguany, on anar-lo a veure i com triar el lloc, en fi, totes les... i com mirar-lo en seguretat. Però sí, hi ha algú allà fora, és el llibre de l'anterior en aquest. Clar, no ho sé, la pregunta, hi ha algú allà fora? Mira, jo em considero de la tribu dels optimistes, de manera que jo penso que sí, simplement perquè... Tal com deia Carl Sagan, que és el meu ídol en moltes coses, i amb això també, ell deia, si no, quin gran espai desaprofitat, no? L'univers tan gros i desaprofitat si no hi hagués vida allà fora. Però, com que us deia abans, la ciència no viu de desig, d'il·lusió, ni tampoc de sentit comú, ni tampoc de ganes, doncs aquí estem, intentant trobar evidències que, bé, si potser les podríem trobar a Mart en algun moment, potser les podríem trobar en alguna lluna de Júpiter o de Saturn d'aquí unes dècades, vés a saber, i després potser la podríem trobar demà amb un senyal, com us deia abans, alienígena, que ens arribés i que els nostres radiotelescopis captessin.
1: Anem a mirar el futur, Dani.
2: Sí, anem a mirar el futur i anant acabant una miqueta l'entrevista també, que ja portem una bona estona. Com imaginem l'exploració espacial d'aquí 50 anys? Com te la imagines? Com creus que pot ser això?
0: Impossible. Mira, no me la puc imaginar. De fet, bueno, ara puc deixar alguna coseta, i te'n deixaré alguna, però també hem de saber fer aquest exercici. Si fa 20 anys ens arriben a dir que avui aniríem pel carrer amb un mòbil mirant una sèrie d'alta definició o fent una videoconferència, fa 20 anys no ens ho haguéssim cregut. Fa 20 anys només. Avui veiem nanos petits que se'n van al televisor de casa i en el dit intenten passar la pantalla perquè han vist a la mama o el papa a l'iPad o al mòbil amb el dit passant pantalles. És a dir, estem en una espiral de coneixement que acaba de començar. És exponencial. Què serà el món d'aquí a 20 anys? Què serà d'aquí a 50 anys? Incapaç, incapaç. Mira, per un llibre que vaig escriure, que es diu Geopolítica de l'Espai, que és l'anterior, algú allà fora, vaig fer un exercici de perspectiva. Vaig agafar tota la història de la humanitat, de l'Homo sapiens, fa 300.000 anys que hi som, i ho vaig convertir en un dia. Imaginem que fa només un dia que som aquí. I després vaig mirar algunes fites importants de la nostra història, en quin moment han succeït d'aquest dia. Doncs mira, les 14 i mitja primeres hores del dia, és a dir, més de la meitat del dia, vàrem romandre a Àfrica sense sortir. Fa 25 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vàrem arribar a la Lluna. I ara fa 27 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què no farem a la pròxima, al pròxim segon de la nostra història? És tremendo, tremendo.
1: Fa por.
0: Tremendo. Sí, però al mateix temps fa il·lusió i a mi com, ostres, m'ho perdré, saps? M'ho perdré. Clar que sempre podries dir el mateix, però no, perquè mira, els que vivien a l'edat mitjana, tu podies néixer en un moment o néixer 200 anys després i res no havia canviat. No havia, és que no havia canviat ni la manera com vestien, pràcticament. I ara, és que néixer ara o néixer d'aquí 50 anys, és que no té res a veure, és que no té res a veure. Veurem l'home arribar a Mart, veurem bases permanentment habitades a la Lluna, permanentment habitades a Mart, i la meva predicció, que, a veure, jo ja no hi seré aquí perquè em pugueu perseguir pel carrer per dir que m'he equivocat, però algun de vosaltres segurament tampoc, és que a final d'aquest segle hauran nascut humans a l'espai, a Mart. I això és tremendo, perquè haurem convertit la nostra espècie, l'Homo sapiens, en una espècie interplanetària. I si no és a final d'aquest segle, és igual, serà començant del que ve, però de nou, forma part del nostre esperit. No ens ho impedirà ningú. Si algú pensa que podem impedir-ho posant una llei que digui prohibit reproduir-se a l'espai, és que s'equivoca. Acabarem fent-ho. I la ciència acabarà superant els problemes que hi ha científics perquè això sigui possible. I a l'Homo sapiens passarà a ser una espècie interplanetària. Això és fascinant. No em digueu que no és tremendo. Per tant, imaginar el futur és molt, molt xulo, però molt difícil.
3: I no vols dir que acabarem sent interplanetaris perquè ens carregarem el planeta Terra?
0: No, no, espero que no. Mira, jo penso, aquest és un altre missatge xulo que el donem molt a les escoles, i no només a les escoles, que és que, malauradament, hi ha uns lideratges en el món en aquest moment que ens volen fer creure això. Ens diuen, habitarem Mart, de fet no ho diuen així, ells diuen, colonitzarem Mart, perquè així la humanitat tindrà un vot salvavides, no?, el qual saltar. Jo penso que això és un error tremendo de base, perquè d'alguna manera ens fa baixar la guàrdia. És com dir, mira, saps què? Ja no paga la pena que continuem lluitant, ho tenim tot perdut aquí. Però afortunadament els nostres nets i besnets ja podran saltar a Mart i mira, amb ells els hi anirà bé. I això és un error, perquè és estúpid, a més, com hem de baixar la guàrdia i hem de deixar perdre el nostre planeta? Mai Mart, per molt que l'habitem i neixin humans, mai Mart serà el bressol de la humanitat. El bressol de la humanitat és la Terra. I nosaltres som com som, vull dir, som com som a nivell físic, però també a nivell mental i de sentiments. Estimem, pensem, ens emocionem com ho fem, perquè la Terra ens ha cuinat aquí durant milers de milions d'anys, com deia abans a Falkland. Seria estúpid deixar perdre aquest planeta. I aquests missatges em preocupen, perquè és com, mira, l'emergència climàtica, uf, això és molt complicat, i ja, això ja no ho salvarem, no? I és com ens rendim. No, no, no. Evitar Mart i fer ciutats a Mart, que no torno a dir, Mart mai serà la Terra, allà hi haurà d'haver la gent que hi vagi, haurà de viure en cúpules, amb atmosferes protegides i artificials. Mai hi haurà una versió 2. No hi ha una versió 2 de la Terra. Per tant, primer, preservar la Terra. Segona, explorar l'espai, en ètica. I sí, evitar Mart, l'única cosa, amb l'ètica. Per fer-hi què? Hem de discutir. A mi m'agradaria que les Nacions Unides es discutís per fer-hi què exactament i en nom de qui. Aquestes són les coses que s'han de discutir, però no abandonant la Terra. I com que soc de la tribu dels optimistes, penso que els humans som capaços. De fet, ens ho hem demostrat. Només que necessitem explicar les històries d'èxit, perquè només expliquem els fracassos. La capa d'ozó, quan a la dècada dels 70 i dels 80 del segle passat vàrem veure que la malmetíem, ens va agafar com, uau, què estem fent? Perquè la capa d'ozó és el filtre natural que tenim contra els rajos ultraviolats del sol i això fa augmentar el risc de tumors de pell. i varen dir, ens estem carregant la capa d'ozó. I el món va reaccionar, tot el món. I varen fer una legislació que s'aplica a tot el món, que va prohibir determinats gasos que els utilitzàvem, per exemple, en neveres i altres electrodomèstics i altres efectes industrials, que malmetien la capa d'ozó. I avui la capa d'ozó s'ha recuperat. O és en vies de recuperació. Encara no, però a punt de recuperar-se els mateixos nivells que hi havia abans de la dècada dels 70. Per tant, podem fer-ho. No, només que hem de voler, però podem. I de vegades necessitem crisis. Necessitem accidents o crisis o moments durs per pactar o per decidir. Però, com us deia, jo prefereixo mirar-m'ho de la manera optimista. Som l'única espècie, fins que no coneguem vida intel·ligent a fora, que podem decidir el nostre futur. És a les nostres mans decidir si volem anar cap avall, cap a dalt, cap a l'esquerra o cap a la dreta.
1: Anem per tancar ja aquesta entrevista amb l'últim bloc. Què t'agradaria que la gent sentís quan mira el cel a la nit?
0: Potser seria això, la fortuna de la vida, de sentir-se part de la natura, d'alguna cosa grossa, no? De dir, entendre la nostra posició irrellevant a l'univers, entendre les dimensions, entendre, vull dir, figuradament, perquè no us penseu que els científics, quan parlem d'aquestes xifres, les entenem. Fem veure que sí, però ens produeixen vertigen igual que qualsevol mortal. Però entendre, em refereixo a donar-se en compte la perspectiva, no? De l'univers, de què gros que és, de la nostra rellevant posició i, per tant, de la fortuna de la vida. I si poguéssim fer més aquest exercici, que no el fem jo tampoc, perquè anem tots molt de pressa per la vida, però si de tant en tant el poguéssim fer més sovint, segurament seríem millors persones, perquè valoraríem més la nostra pròpia vida i aquesta és la millor manera de valorar la vida dels altres, no? I no fer les bestieses que fem en aquest món.
2: Quina és la pregunta que encara que t'agradaria poder respondre algun dia? Que la tinguis allà i dius, ostres, a veure si arribo.
0: Hi ha algú allà fora? Aquesta. Mira, imagina't que és per un divulgador científic poder explicar a la gent que sí, que ja, ara sí, definitivament, tenim la primera prova rotunda de que la vida ha existit fora de la Terra. Per tant, ja tenim dos punts a l'univers on puguem assegurar que la vida existeix, la Terra i no sé on. Això és el descobriment de la història, almenys me'n moro de ganes.
3: Jo vaig estar jugant, Anton, molts anys, uns quants anys, amb el projecte SETI, SETI at Home,
0: sí.
3: I configurant ordinadors de familiars i d'amics, tots, i els d'aquí, l'emissora, tots amb els salvapantalles del SETI, amb l'esperança d'aquesta també, de que algun dia saltés algun senyal de que havíem trobat alguna cosa.
0: Molt bé. Penseu que es produeix també una cosa interessant, que és que amb les tones i tones de dades que tenim capturades des de fa dècades, potser amagades dintre d'aquestes tones de dades, hi ha el senyal clar, l'evidència clara, només que el patró no l'hem sabut reconèixer, i aquí la intel·ligència artificial és un gran aliat, no només amb això, amb moltes coses de la ciència, però cada cop més és un gran aliat per analitzar patrons que potser ens han passat per alt, que ja potser tindríem en algun lloc, no?, aquest gran descobriment.
1: Joan Anton, per acabar, una cosa que em va quedar en el tinter. En el sopar de les estrelles vaig poder preguntar si podríem viure sense la Lluna. Em va respondre que no. Hem parlat de que el Sol desapareixerà.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i pel que fa a les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evoluciona nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura?
1: Bé, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar doncs, caure bé a tothom, fer amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses o de ser de com tu realment ets per primer de tot encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipus, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, al venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs potser ja estàs una mica més... Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni, si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual sí encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder hagut de tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sí, sé. Jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vale, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui, no
2: això,
1: tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. Si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit, a part de que... Bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, però en certa manera mi mare era qui m'escollia la roba. O sigui, a mi jo deia que m'agradava, però mi mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava. Vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí. Però la que arribes a l'adolescència és com... trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Mm. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteries, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensaves què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia havia portat una cosa que al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou. Jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que dèiem tonteries, però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora, jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí, sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, perquè d'això, jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, estaven les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens vam fotre a la classe aquella que era la biblioteca o el menjador antic, i et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anava amb el grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal.
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta pressió, clar, o sigui, per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem, que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment, quan creixen, suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
2: Sí,
0: jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot. Però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé si en plan, espera, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades. O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves o de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però a mi sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, pues, potser et calles. Però, bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent per intentar també, pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això. No crec que hi ha algú super fort per dir així que no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa. Això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però de veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria no la forma de vestir que m'agradaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Clar, que, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que en certa manera aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer, que potser les faràs més endavant, no? Mm-hmm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió, perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el típic que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més... també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. De cop te n'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No sí. Ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte. Sí, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves, la cosa és això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit són totalment diferent, o sigui, els és igual, si vestis de rosa, si vestis de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més.
2: Jo crec que ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Érem moníssimes. Jo me'n recordo segon d'ESO, era?
0: Sí, sí.
2: Totes sentades en el pati. No, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas. Estàvem jugant al pilla-pilla. Nosaltres juràvamos que ens estaven mirant. Nada que ver, reines. Però, bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps?
0: Sí,
2: o sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixeu, una mica millor, o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres, i aquí ja crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No sé.
1: Jo crec que a la primera etapa és, tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els noies aquí ja comencen una mica a dir, vale... haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que les noies a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CL és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen, haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis, vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que... els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
1: Sí, sí. I a més també nosaltres, que perquè al final vam un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno, més o menys, ens hem caigut des del primer moment, però clar, jo sé que hi ha altres persones que canvien de l'ESO al batxillerat i tornen a tenir un altre cop aquesta de com haig de ser tal, però ara pitjor, entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè, clar, ara el CAP és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I hi ha també relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les, també depèn de l'altra persona.
2: Sí, totalment. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
0: Sí, jo penso igual que vosaltres. Jo penso també que el batxillerat és ja un moment seriu, o sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar seriu, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més seriu i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
2: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
1: Sí.
2: Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí, sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va lo suyo, no sé.
1: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sortides que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... Que no passaré per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat. I has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar. Jo crec que també és una mica fotut. Però ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, tinc la pressió de haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res, i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
2: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que sí, que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup, i això sí que... Sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa, no. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè a mi no em passen aquestes coses, que ara, veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res, no passa absolutament res, si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, pues, 3, o sigui... Sí, que no sé, que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor, encaixar tipus pels nois o per les noies, el que t'agradi, perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona, o per almenys jo ho veia així, que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en aquest... Què importa? Sí, què importa? Sí. O sigui, literalment importa una merda.
1: Literal.
2: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, que està molt bé, tenir amor, no?, com a extra, però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
1: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altres aspectes de la vida... Però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre, que també és molt important, o sigui, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així. Però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa, perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? No puc... Jo, o sigui, puc opinar des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten aquesta pressió de dir... I llavors al final acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
0: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que jo crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistats, de relacions, i entres a un món nou, i les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
2: Que, per exemple, jo crec que, sí, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no m'entens? Perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
1: Sí, sí.
2: Però que jo crec que ja és com que poses els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer en la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de què dius, merda, tinc una vida a seguir, he de saber un pla, però també amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni, des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, em veig com autònoma de dir... He de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat, perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent, perquè vaig estar pensant, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir, has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, que si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies i estudies. O sigui, i acabes d'agafar una feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa de que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent, perquè tens una pressió més d'adult.
1: Sí.
2: No sé.
1: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els seus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fas amb les assignatures. Ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva. Molt poca gent, moltíssima. Per què? Perquè cadascú ja decideix el seu ritme, si li va bé a classe, si no va bé a classe. També en el tema de treballar... És que d'això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, pues, ESO, batxi, dret, màster i ja. Però és que potser quan acabo el màster dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, el millor vull fer pues, un any no sabàtic, però en plan estar a un altre país, amb una parella o amb les meves amigues, anar-me'n amb una i treballar a Austràlia. Bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè Austràlia deixem.
2: Una serp?
1: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar a les 7 del matí. Són les petites coses i llavors dius, vale, doncs faig un petit parón, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
0: Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
2: Jo crec que l'autoexigència és com... top pitjors coses que et poden passar, perquè al final, qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu, però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el ta mare, perquè són persones com... molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
1: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Però si tens una família que està sobre teu, però al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap que has de treure la millor nota, has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què, jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare... posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig perquè si no malament, jo crec que és més fotut.
2: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes. Des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adulta. Jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència.
1: Sí.
2: Però que em refereixo és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot. Perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, no sé, com que te autosabotees tu mateixa.
1: Sí, sí, això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és...
2: jodidíssimo.
0: I bueno, jo opino el mateix.
2: I ja està, vale.
0: Ja està.
2: No tens res més a dir.
0: No, però jo crec que em refereixo que... crec que quan t'exigeixes algú és dolent, però... també crec que la pressió que dones de fora és encara molt pitjor del que... o sigui, la pressió que donen de fora, els comentaris que et diuen, jo crec que també et pot fer canviar d'opinió segons la carrera que vulguis fer, el futur que vulguis tenir o els plans de vida que vulguis tenir. Jo crec que també això ho hem de tenir molt en compte. I bueno...
2: vale, pues jo crec que com a última cosa per dir, perquè ja se'ns està fent tard... jo volia donar com un missatge, que no sé si vosaltres pensareu igual, però sobretot per si hi ha gent més petita que nosaltres escoltant-nos, que és que nosaltres creiem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols formar, en plan, en què vols... en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
1: És inevitable.
2: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
1: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
0: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
1: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
2: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
3: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
2: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava a moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant, en aquest cas, de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat la CN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cloenda d'aquest 18è FICCAT que es celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'en Bol jugarà demà a la final de Champions.
1: Ha necessitat arribar a la pròrroga en un duel molt igualat amb l'Alborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Füchse Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg a semifinals.
0: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
1: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara, a les 9, ha començat ara mateix el partit, la final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros, a la tanda de penals. Els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i, de moment, 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
0: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
1: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de l'anada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
0: I primer matchball pel Barça de bàsquet.
1: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pascual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
0: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partit que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja al partit i a les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell, que juga al camp del Zamora, i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arlequinat.
0: Déu-n'hi-do, mal inici del conjunt de Ferran Costa. I en bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui, ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits. Per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'Enjoc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny, avui dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora a Malta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros, a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, el Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui ha acabat la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiacos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14, és el quart títol del conjunt grec, l'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions, 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga, doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró, Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca deixa sense bronze les mataronines 2 dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiacos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní. 2 gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant. 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Robert. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4 que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica feridetes de les finals de la Lliga, que no va poder ser. I, bueno, i també un cop a la taula de voler reivindicar una mica que aquest equip podia estar, tenia nivell, sap competir, i bueno, és un equip que

0: ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores. I molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
0: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques. He estat a casa meva. I ara, tancar aquesta etapa, no passa res. Tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir. Jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i tota o gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, dos gols de diferència, i avui està l'Irunya, la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà a la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Àlvaro al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà a la final contra el Foxer Berlín, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar el Aalborg, el conjunt danès, a la pròrroga, tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Foxer Berlín. Ara fa uns moments els companys de 3CAT Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia això.
2: És increïble l'Àxel, la pressió que fa, com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, demà.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit al camp del Zamora. Això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent el conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta i, a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a segona divisió amb la Morevieta, i fins i tot, recordem, havia debutat a Primera amb el Betis. Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a Tercera Federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a Tercera Divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet. Ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols. Ha acabat

0: amb 0-0 al partit, i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar, doncs, aconseguint aquest ascens a Tercera Federació.
1: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a Tercera Federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment, s'ha recuperat la categoria dos anys després.
3: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
2: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat de jugar el joc aeri, però vosaltres heu estat una fortalesa.
3: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
2: Ara, important tornar al futbol espanyol, no?, en aquesta Tercera Federació. Què dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un play-off és una monada sempre.
3: Ja nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a Tercera Federación. Para este pueblo es un orgullo.
2: Felicitats, Eric, y a celebrar-ho.
3: Gracias.
1: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens de Segona Federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
0: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a Segona Federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec al primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar doncs a un dels jugadors del conjunt badaloní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
1: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
4: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho, ahora una actividad de grupo, y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
1: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòric, no?
4: Sí, sí, bueno, la verdad es que el resultado con ella no fue bueno, sí que sabíamos que teníamos opciones, aunque era complicado, y bueno, la verdad es que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet, y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
1: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, que hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
4: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con deberes superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros, que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado, y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles, y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
1: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
4: Sí, sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, pues lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, aunque no sean nuestros, ya eso se da la semana que viene. Y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
1: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
4: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso es... puede pasar, lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, el playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones, y ahora estamos aquí y no queremos parar y queremos ya hacer el último esfuerzo para poder ascender, que bueno, que para tanto para nosotros como para el club será muy importante, y bueno, y tenemos que ir con todo para poder lograrlo.
1: Pues a veure si s'aconsegueix i d'aquí una setmaneta ho podem celebrar. Per cert, que els dos partits els podrem seguir a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Carlos, moltíssima sort demà i d'aquí una setmana a veure si podem celebrar un ascens.
4: Vale, vale, muchas gracias, Ignasi.
1: Doncs el Carlos Guzmán, el jugador de la Badalona, a unes horetes d'aquest partit decisiu demà a les 6 al camp del Compostela. Com us dèiem, el podreu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals de l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparrén.
5: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
1: Vinga, i més futbol. Per cert, el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selman. Com us deia, més futbol. Demà, tornada de la final del play-off d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
0: Sí, s'enfrontant en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada, a l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
1: Doncs abans del partit, aquesta era la valoració que em feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
6: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
1: Vinga, 9:24 minuts. Com està ara mateix el bàsquet?
0: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58-56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
1: Doncs absolutament tot obert. Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
0: Sí, la penya havia perdut d'un únic punt de diferència en el primer partit, 118-117 davant del València Bàsquet a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els dos partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs, si vol ser a la final. Demà a les 8 de la tarda, doncs el primer partit a la pista de la penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
1: Doncs com van ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
7: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la penya va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
8: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència ja era molt gran a l'inici, no han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
7: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre al tercer partit de l'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
1: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
9: la xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
16: Hola, soy Lena Bairondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
16: Adeu, Embaladits!
17: Ens agrada la poesia!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, waterpolo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui si reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent, doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella i un tir lliure ara mateix, per tant 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas del Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o es va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. Amb 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè han jugat 2 partits menys al play-off. Però és el que hi ha, ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Montaner, que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició. I ho haurem de canviar de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí. Els pocs que hi havia els van posar en un lloc que no veien ni el partit. I els agraïm des d'aquí, amb els diners que van pagar pel viatge. Però bueno, tot i aquestes milers de dificultats, Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter. I sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que és creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada, recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei lliga femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2, per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana és la primera vegada que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, que aprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans de l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant del Caldes ho s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'hoquei patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan en prou feines s'havien jugat els tres primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada han canviat l'argument del partit, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment el rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre diant al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larre al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la hoquei Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també. I, bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones, i en el play-off per la via ràpida, en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes. i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'Hockey Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit, era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per cert deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit amb Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i, com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i, bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic superagraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens per la Mataró Hockey Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar a Nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hockey Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense accés a ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes, després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant doncs, és el Noia B qui serà equip d'Hockey Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé. Doncs, evidentment, ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu. Moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic, que no s'ha salvat. Dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3, que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs. I un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou, per arribar a l'Hockey Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu, i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses, i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són superbones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els juniors, que entrenem tots, entrenem tots igual, i fem tots el mateix, amb el tercer, amb els seves, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular. Es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu, i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, Plata.
11: Sí, sí, en principi no hi haurà canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada, i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada, 2-1, en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria, i no ho puc creure, realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara, i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona, lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys, i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot. Mereixia, només això.
0: I a tot això, el Barça de futbol sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana, i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia, com dèiem.
0: A veure si aconseguim que pugi cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues, que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema, això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats, segurament, que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.

0: El reportatge en joc.
1: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miqui Romagosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Blackyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres, i ara és moment de recuperar.
3: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment... Sembla que estic ben recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
2: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
3: Sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluny possible.
2: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
3: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el pare, sempre m'agrada continuar. Però igualment, sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de, una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
2: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
3: El problema és, quan estàs a la 90 sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid, perquè clar, al final tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten... Imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcasts, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui, per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental, aquesta part.
2: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
3: Sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme et faci trencar el múscul i et deixi fora.
2: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
1: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
4: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
1: Com tenim el Barceloneta a la final de Champions de Waterpolo?
4: Doncs, al moment, les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
1: I descansa el partit al Sabadell.
4: Està guanyant el Zamora, 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
1: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: nostra Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 176. Mora de Déu, 176 programes! La setmana que ve serà el 177 i, per tant, serà l'últim de la temporada, d'aquesta cinquena temporada. I avui repassarem ni més ni menys que èxits d'aquest any, novetats, perquè vinc com el Pare Noel, vinc carregat amb un sac ple de novetats. I una és aquesta, és el gran tema de Benetti House Bar.

I des del Diable Vesteix de Prada 2 ens arriba aquest gran tamàs de Lady Gaga. Shape of a Woman. Super remix de Charlies. Vinga, va, som-hi!

Oh my God! Quinta Mas! The New Jeans! Future Fan Remix!

I atenció, perquè després dels Tiets arriba Armin van Buuren amb el seu gran Give Me the Love, cantat per la gran Alessia Labate en Seth Hills. Som-hi!

0: we create a mental atmosphere.
1: I ara, per acabar, posarem un Remember, un disquet de Remember. Acabarem amb un Tamás de l'any 1994. El gran tema de Caballero, Even. L'original era d'Ultravox. Vinga, mans enlaire!

celebrar els 25 anys per avançat de la tienda, que els farà per festa major. Ara sí, molt bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Som-hi!

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al fotiment. Programa força lliure, on que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

mai aquell got està tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo, se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé, no sé, no sé.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te en càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols,

Man. La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar. Ja com...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.